0: població, no? Perquè tenen unes condicions físiques bastant diferents, no? Aleshores, com bé deies, fa 10 anys, nosaltres, a partir de l'ESPN, que un mitjà americà
1: Sí.
0: que es va fer ressò d'una preocupació, sobretot d'en Larry Bird, l'exjugador de l'NBA dels Boston Celtics, on va començar a dir que estava preocupat per la seva salut, ja que ell amb la seva dona, quan passejaven pel carrer, no veien jugadors alts, no? O insinuant que els més alts no els trobaven pel carrer, no? Aleshores, degut a aquesta preocupació, els investigadors, que som uns quants i som un grup multidisciplinar, sobretot encapçalat per José Antonio Martínez de la Universitat Politècnica de Cartagena i uns quants investigadors, que dos són cardiòlegs, un altre és estadístic com jo i un altre periodista com el Julián Felipo del Mundo Deportivo, vam fer un equip per intentar primer contestar una mica en Larry Bird de si en el primer estudi que es va publicar l'any 2016 l'esperança de vida realment era diferent en els jugadors de l'NBA respecte a la població americana, no? I bàsicament vam veure que els jugadors de l'NBA viuen més que la població general.
1: Fixa't.
0: Però clar, però sí que és veritat que això no vol dir que estiguin lliures de riscos específics, com molt bé has dit, eh? Els nostres estudis mostraven el que se'n diu l'efecte del treballador sa, que són persones seleccionades físicament, no?, amb una excel·lent condició cardiovascular durant la seva carrera esportiva, i això es tradueix en una esperança de vida globalment superior a la població general nord-americana. Però clar, evidentment vam veure algunes cosetes ja en el primer estudi. Doncs, per exemple, que entre jugadors blancs, bueno, d'ascendència europea i ascendència africana, les diferències entre les medianes d'edat al morir era d'uns 3 anys, comparant jugadors de les mateixes alçades i dels mateixos anys del debut, no? I, a més, hi havia un augment també d'un 2% de risc instantani de mort, no?, per cada centímetre que afegies d'alçada, no?
1: Clar, tot això des del punt de vista cardiovascular, no? De bombejar el cor, de portar tanta musculatura, no? Una musculatura tan gran i tan alta, no? Això, clar, això es requereix molt, un cor que treballi molt més, per exemple, no?
0: Sí. Bàsicament és una de les primeres coses que ens vam percatar, no? O sigui, vam començar a preguntar-nos, vam veure en el primer estudi que els factors de risc claus, un era l'alçada, no? I l'altre era, sobretot, doncs, també l'ètnia, no? I bàsicament, com has comentat, hem d'incidir, no?, que el concepte alt en la nostra població no és el mateix que
1: Clar,
0: realment el de la
1: clar.
0: literatura alta, no?, que són 20 centímetres més en el nostre estudi, no? Llavors, per això que hi ha la hipòtesi de la curva en U, vale?, que és atractiva, no? És a dir, l'umbral, no?, fa que el cor, no?, faci un treball mecànic excessiu, com bé deies, i el cos en processos de creixement celular que poden, doncs, afavorir, doncs, també tumors, etcètera, no? És a dir, aquesta curva U ens permet una mica alertar, no?, o sigui, de tots aquests aspectes a tenir en compte, no?
1: Clar, és interessant perquè l'estudi centra, com si diguéssim, diguem-ne, els riscos des del punt de vista cardiovascular, com dèiem, però també des del punt de vista de desenvolupament de tumors, no? De possibles càncers. Clar, és que en alguns, imagino que no en tots, però en alguns d'aquests casos hi ha com un patró, no? D'un desenvolupament, creixement molt extens en poc temps, no? Un desenvolupament molt gran que és diferent, per entendre'ns, al 99% de la població, no? És a dir, que és un fet que, clar, aquest creixement tan exponencial, doncs també entenc que pot tenir aquesta relació, doncs, amb el desenvolupament d'algun tipus de procés accelerat, no? Com és, en el fons, un tumor, no?
0: Sí. La veritat és que, clar, nosaltres el gran treball que hem fet és que és dels primers estudis que s'han fet mai, val? I clar, el problema més gran que hem tingut és el treball de camp,
1: Clar,
0: val?
1: clar, clar.
0: Perquè hem agafat una base de dades que no existia, val? I doncs, a través de diferents fonts, amb dades biomètriques, dades d'alçada, dates de mort, constatant, no?, que ara en parlarem, doncs hem intentat, doncs, ser el més fins possibles i rigorosos, no?
1: Clar.
0: I per això ens ha costat

0: tants anys amb tres publicacions.
1: Sí, sí, sí.
0: I bàsicament, doncs, ha estat així. És a dir, el primer treball, doncs, va ser una mica per veure l'esperança de vida d'aquests jugadors respecte a la població general americana. La segona va ser per encara, doncs, validar més aquest estudi i augmentar una mica més els anys de seguiment. I el tercer ja ha estat una mica el gran aspecte important a tenir en compte, on hem vist les causes, no?, específiques de mort, com podien estar associades en aquests jugadors, no? Uh-huh. I bàsicament, nosaltres hem vist, sobretot, una cosa important, és que hem intentat agrupar aquestes causes de mort en el millor agrupament possible, tenint en compte la literatura científica, no? Clar. Doncs, unes, com deies, era el neoplasma, no? Uh-huh. On hi havia diferents tipus de càncer, l'altre eren problemes cardiovasculars, l'altre era més idiopàtica, no?, on podien haver també, doncs, causes, doncs, bueno, molt més sobtades, etc. I després hi haurien altres que són causes externes, no?, que podrien ser, doncs, el típic suïcidi, mm-hmm, o que no són intencionades o caigudes, i un altre ja seria ja, doncs, altres aspectes més inespecífics, no? Mm-hmm. Però sí que és important això que comentaves, no?, que bàsicament els dos principals focus han estat, doncs, tant l'ètnia com, sobretot, l'alçada, no? Mm-hmm. I mentre que la població general sabem que l'alçada protegeix del risc cardíac, mm-hmm, els jugadors de la NBA, per cada centímetre de més en l'alçada, augmenta el risc de mort, bueno, per càncer en un 10% i per malalties cardiovasculars en un 13%, no? Mm-hmm. I jo crec que això ens està indicant que és important saber-ho de cara a que calen protocols de, sí, bueno, de salut, no?, de llarg termini, especialitzats, no?, per aquest tipus de població tan concreta, no?
1: Sí, sí, perquè a més recordo d'haver llegit en articles i en curiositats de l'època, no?, de fa potser 70 anys, 100 anys, no?, que hi havia casos de gent molt, molt, molt alta, ja exagerat, eh?, ja no jugadors de NBA, és a dir, no esportistes, sinó gent tremendament alta i no vivien molts anys en general, no? Almenys el que queda constància. Per tant, clar, és el que diem, vull dir, són cossos que tot es viu més intensament, és a dir, cal molt més motor, etc. I en aquí, en dels casos que sí que miràveu en l'estudi, és el fet de que, clar, tants anys d'activitat física, anem a dir, molt intensa, l'NBA, per exemple, són molts partits, és a dir, no només és molt de gimnàs, per exemple, en comparació amb l'NFL, no?, per exemple, o, no?, que són bèsties, en el sentit que són molt forts, són molt grans, però fan pocs partits a l'any, no? L'NBA en fa moltíssims, per tant, el risc, sí, de lesió i d'esgotament també és un factor interessant, eh?
0: Sí, sí, no, ho has dit molt bé, perquè són esports professionals, l'NFL, que tenen, pues, tenen diferents partits, diferent nombre de jugadors, que en tenen molts, no?, l'NFL,
1: exacte,
0: no?
1: Sí,
0: I clar, primer nosaltres, llegint la literatura, quan vam construir la base de dades, vam veure que, en termes generals, l'evidència d'epidemiologia indica que una carrera esportista d'èlit s'associa a una millor salut, no?, sí, i menor mortalitat, no? I quan vèiem una mica què passava en altres perfils esportius, vèiem que els esports de força i potència i els que impliquen més traumatismes així repetits poden presentar patrons de risc diferents, no? Uh-huh. Com, per exemple, un menor o nul benefici en quant a la longevitat, no?, o major incidència en determinades malalties, no?, com, per exemple, les neurodegeneratives. I ja que has parlat de la NFL, doncs, bueno, bàsicament vam veure que al comparar lligues professionals d'Estats Units, els exjugadors de béisbol professional tendeixen a mostrar una mortalitat global similar o algo inferior a la de la població general, no?, mm-hmm, dels Estats Units. I un perfil relativament favorable respecte a altres lligues. Mentre que aquests de la NFL presenten un patró més preocupant, no?, sí, amb un risc d'un augment de mortalitat cardiovascular i neurodegenerativa. Mm-hmm. Ja és una altra història, no és el focus dels nostres estudis.
1: Correcte.
0: Però en els de NFL, en un estudi recent, els antics jugadors de NFL tenien gairebé 2,5 vegades més risc de mort cardiovascular i gairebé 3 vegades més de mort per malalties neurodegeneratives que els de la lliga de béisbol. És a dir, més o menys perquè vegis una mica la gran diferència que hi ha, no?
1: És apassionant, perquè clar, en aquells casos hi ha molt contacte, hi ha molt de xoc, i porten cascs, però tot i així, doncs clar, els traumatismes, no?, que es poden fer, i el procés després degeneratiu, doncs pot ser molt gran. També, clar,

0: el concepte de l'esport professional, encara que sigui un tema una mica complex, també molts cops s'associa doncs, al tema de consum de substàncies, anem a dir, permeses, no?, pel que és l'esport professional, que clar, també el que és segur és que fa que treballi més el cos, no? És a dir, per desenvolupament muscular, pel que sigui, no? Llavors, clar, tot això és haver portat a una intensitat molt gran durant un període de temps, el que sigui, no? Que clar, és per això és tan interessant que es puguin treure dades i analitzar les repercussions que pot tenir, no? Per fer protocols, no? Entenc, i per poder detectar problemàtiques el més aviat possible, no?
1: Sí, sí, no. El problema és que, bàsicament, nosaltres hem vist tres factors que podrien ser importants a tenir en compte, i un és, bàsicament, sobretot un context de desigualtats, val? Que segurament hi és, un històric també de context, i un component ja menor, no? Més biològic. No?
0: Clar.
1: Llavors, ser molt alt, evidentment, no és un problema en si mateix, jo crec que la societat ho ha d'entendre. El que indiquen les dades és que en contextos d'èlit amb estatures ja més extremes pot existir un risc molt específic, no? Que el que està justificant és un seguiment mèdic més personalitzat.
0: Correcte.
1: No? I en aquest cas, globalment els viuen més que la població general, això sí que cal dir-ho. Però sí que és veritat que una mica lligat en aquest punt, bueno, jo me'n recordo que en Bill Walton, un jugador de 2,11 m, que va morir fa un parell d'anys, deia que els esportistes som el nostre pitjor enemic, perquè no escoltem els nostres cossos, no? No escoltem els metges, sí. I moltes vegades no ens n'adonem fins que ja és massa tard. No? I això va fer que l'NBA i l'Associació de Jugadors van reaccionar l'any 2016 i van crear com un pla per fer revisions de jugadors retirats. Això és bastant interessant, perquè això va fer que, doncs, bàsicament, hi ha programes de salut per exjugadors que són comparables als millors en esports professionals. No? I això va fer que aquells jugadors que havia estat 3 anys o més a la NBA té un dret a una cobertura, ja saps que als Estats Units doncs, és difícil sí, sí, sí, el sí. tema de cobertura sí, sí. De salut, i si arribava als 10 anys em sembla que era que s'entén ja s'extén cap a la seva família. No? I aquests programes, evidentment, han ajudat i probablement doncs, l'esperança de vida els pot ajudar, no? Però amb aquests estudis que hem vist nosaltres no reemplacen una estratègia de salut pública, que crec que també tenim aquí un problema, que hauria d'estar més enfocada a malalties doncs, cròniques més por retirada, tenint en compte doncs, l'ètnia i aquestes alçades extremes d'aquests jugadors, no? Sobretot.
0: És molt interessant perquè genera molts debats entorn al que és el professional de l'esport, no? És a dir, l'esportista professional, perquè, clar, sigui quin sigui, serà més o menys, però són vides curtes, professionals, i a vegades es diu, és que guanyen molts diners. Bueno, però és que en segons quins casos els ha de guanyar ja per tota una vida, no? I més si és als Estats Units, com ens explicaves, de la dificultat que tenen, i per ells la importància de, per exemple, ens ho estava explicant molt bé ara el Martí, que clar, un jugador que porti 9 anys a la NBA, per ells, jugar un any més és que és una qüestió potser de vida o mort, fins i tot, segons com ho entenguem. És a dir, des del punt de vista de poder garantir-se aquesta... anar revisionat, poder tenir tot això per la seva família, és interessantíssim això que ens expliques.
1: Jo penso que moltes vegades, com a aficionats, no? Nosaltres els veiem per la televisió o els volem veure en certs partits i clar, són uns instants de temps, no?
0: Sí.
1: I després ens oblidem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, cert.
1: I llavors hi ha un problema aquí, que és el fenomen de que nosaltres després, quan un jugador és molt famós i ens ha fet gaudir molt, molt bé, però després, quan passen molts anys... Sí. Després doncs s'ha de tenir en compte el que ha estat exposat, que potser no sabem, i llavors aquí és un tema de salut pública, no? És a dir, la retirada esportiva no hauria de significar la retirada mèdica, no? Entre cometes, no?
0: Sí, sí.
1: I llavors, clar, hem de millorar, doncs, amb protocols més estandarditzats de seguiment de postretirada, un registre més dels exesportistes, no? O programes específics, no? En aquest sentit, no?
0: Totalment.
1: I clar, moltes vegades, si hem invertit en un rendiment durant la carrera, també hem d'invertir en salut, no? Després, bueno, és...
0: I aquí, jo crec... imagino, Martí, que és, i en el cas de l'NBA, és multidisciplinar des del punt de vista de que si ha de ser la pròpia lliga professional, també han de ser els clubs, no? També ha de ser...

0: doncs, doncs això, no? A l'estat en si, que clar, el tema de la salut ja és molt complicat, però són molts factors a tenir en compte, igual que s'entén que no és el mateix el factor jubilació, doncs amb algú que hagi tingut una feina que se la mereix igual, la jubilació, però assegut, per entendre'ns, que un soldat, per exemple, no? O que algú que està en un treball molt físic, no? Clar, els condicionants són molt diferents, per això és tan interessant que es pugui fer aquests estudis concrets, com per exemple aquest de la NBA, no?
1: Sí, sí, jo crec que és dels primers estudis que s'ha fet mai amb tanta... Bueno, des d'un punt de vista de rigor científica i sobretot tan exhaustiu, no? amb tants atletes, no? Jugadors i exjugadors, aquells que han jugat algun cop a la NBA, no? I llavors hi ha una altra cosa que és molt interessant d'aquest darrer estudi, i és sobretot el component una mica de ciència oberta que hi ha aquí darrere, no? I és el següent. Bàsicament nosaltres, per construir aquesta base de dades, clar, hem validat moltíssimes vegades les diferents fonts oficials que surten doncs, a la NBA, a la FIBA, etc., com pot ser l'alçada, com pot ser bueno, altres paràmetres biomètrics o demogràfics. No? Però després també hem tingut en compte l'ètnia, fonts de la CDC, vale? I a més també, molt important, hem exposat aquesta base de dades i els nostres anàlisis de forma reproduïble en ciència oberta perquè qualsevol expert científic pugui treballar-hi. I és a dir, que la nostra feina d'anys, que hem estat una mica friquis, entre cometes, científics, sí, que hem volgut fer el registre de la primera base de dades que existeix en obert en aquest sentit, que algú la pugui doncs, revisar tantes vegades a part dels nostres revisors que hem tingut científics d'impacte.
0: Anar-la millorant en qualsevol moment, eh?
1: Sí, i una de les coses molt importants que hi ha en aquest darrer article científic és una cosa que no s'ha vist mai en esport de medicina esportiva. I és el següent. Nosaltres hem fet, no només de científics, aquí hem fet una mica el que se'n diu de periodista de dades científic. És una mica de l'expert o de treball de camp en biblioteques. Val? Sí. T'explico. Hem exposat la base de dades, però nosaltres, cada una de les causes de mort, hem justificat cada causa de mort amb un link, amb un enllaç, que es pot verificar perfectament en el suplement del material de l'article, on t'envia directament a la notícia d'Estats Units o el que sigui, on posa la causa específica de mort i el dia. Clar, és un retall de diari doncs, del que sigui, d'Estats Units, d'on sigui, i això, clar, això dona un valor justificable molt més alt que no només d'on s'han tret les dades, sinó que, a més, amb la justificació periodística més el rigor científic actual que normalment es fan els estudis observacionals. No?
0: Em sembla fantàstic i és un... heu obert via... És un camí interessantíssim perquè és interactiu des d'aquest punt de vista, no? És a dir, et permet adentrar-te i a partir d'aquí, com bé dieu, poder fer més investigacions, que potser heu fet aquesta base, però a partir d'aquí això pot servir de font per a gent que vulgui investigar coses concretes, no? Des del punt de vista de les ètnies, com deies, o des del punt de vista de quants anys, per exemple, hagi jugat, etcètera, no? És apassionant.
1: No, de fet, nosaltres el que volem és intentar, per exemple, contestar preguntes de la societat, no? I aquí podem dir que Larry Bird tenia tota la raó.
0: Fixa't.
1: És a dir, aquí li podem contestar i si ha llegit doncs, el diari en alguns mitjans que ha sortit aquest article científic i aquesta notícia, li podem contestar que realment tenia raó en quant a la preocupació, evidentment amb uns matisos que expliquem molt bé, però jo crec que és important. I això que deies tu de realment la importància d'intentar seguir fent aquests estudis, l'altre dia inclús ens preguntàvem amb en José Martínez, que és un altre dels líders d'aquest estudi, és que, per exemple, des del 2016 s'han fet protocols, doncs es podria mirar una mica, aviam si potser anem cap a millor, no? És a dir, sabem que l'esperança de vida els darrers anys ha millorat, però tenir-ho en compte, no? I, a més, també cal dir que nosaltres no ens aturem. És a dir, moltes vegades, com he dit, és que el Comitè Olímpic Internacional, moltes vegades hi ha grups de recerca, hi ha preocupació en quant a la salut de l'esportista, però el post-retirada, ja sigui en la FIFA, ja sigui en jugadors de NBA, Inclús ara nosaltres estem treballant en el mateix estudi per a aquells que han jugat alguna vegada a l'ATP, a tenis.
0: Sí,
1: I, evidentment, és una mica més complicat perquè ja venen de... uns aspectes socioeconòmics molt diferents,
0: correcte,
1: les causes d'amor són inferiors, no? Llavors són problemàtiques diferents, però evidentment ens estem preocupats una mica per l'esportista d'èlit, què li passa després i com es pot ajudar en quant a la salut, no?
0: Mm-hmm. I en el cas, per exemple, del tennis, doncs el que diem, no? Podria ser des d'algun tipus d'analgèsics, no? Que hagin pres pel dolor, el que sigui, quines conseqüències pot tenir a llarg plaç. Són il·limitades les aplicacions que pot tenir, eh?
1: Sí, perquè ho veiem constantment, no? Quan gaudim des del sofà mirant la televisió, no? Doncs podem veure, doncs, hi ha un cop de calor, hi ha lesions, bueno, hi ha molts traumatismes, molts problemes. Tot això sumat són un cúmul de coses que realment, doncs, bueno, molts esportistes, sobretot ells, es preocupen i es pregunten coses com els propis metges especialitzats de la medicina esportiva.
0: I que seran els primers implicats i engrescats en que tot això es pugui seguir fent i que pugui seguir fent preguntes i respostes, que és el més necessari de les investigacions. Doncs ha estat fantàstic poder conèixer aquest món on ha treballat el Martí Casals i que, de veritat, és interessantíssim i estarem amb ganes de poder saber més preguntes i més respostes que feu en aquestes bases de dades tan interactives i tan necessàries. Martí, moltes gràcies i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hi ha vides que neixen marcades per la disciplina, l'ordre i la uniformitat, i que amb els anys acaben tenyint-se de música, de memòria i de sal marina. La de José Luis Ortega Monasterio és una d'aquestes. Una vida travessada per la guerra, la pèrdua, la milícia i la vocació artística. Una vida feta de contrastos, el soroll dels canons i la suavitat de les habaneres, el rigor del quarter i la llibertat d'una guitarra, la solitud de la presó i la calidesa d'un poble que canta. Va néixer l'any 1922 a Mutrikua, Guipúscoa, en un entorn profundament marcat per la tradició marinera i militar. La seva infantesa va quedar aviat interrompuda per una tragèdia que el marcaria per sempre, la mort prematura dels seus pares. Aquella pèrdua, quan ell només tenia 7 anys, va esmicolar la unitat familiar i va dispersar els 8 germans per diferents punts de l'estat. Ell va anar a parar a Girona, gairebé per atzar, sense saber encara que aquell trasllat li canviaria la vida.
1: Bueno, el meu pare era capità de l'exèrcit.

0: i la meva mare pues, era filla també d'un coronel de l'exèrcit, vull dir que la família estava marcada per la milícia. El meu pare i la meva mare varen morir molt joves. Jo tenia 7 anys quan varen morir. Érem 8 germans, va ser un desastre, va ser una tragèdia familiar. I llavors ens vàrem escampar, ens vàrem anar a Girona. Jo vaig tenir la sort, dintre de la desgràcia, d'anar a parar a Girona.
1: A Girona hi va arribar sense parlar català, sense arrels, sense referents, carregant una orfandat silenciosa. Però també hi va trobar una comunitat, uns mestres, una cultura i una llengua que acabaria fent seves. Aquells anys d'adolescència, entre estudis, amistats i descobertes, serien determinants per al seu futur. Girona no només li va oferir estabilitat, sinó també una porta oberta a la música. De petit ja tenia bona veu, facilitat per cantar i una sensibilitat especial per als sons. Mestres com Viader van detectar aquell talent i el van començar a formar. Va cantar en corals, va participar en muntatges teatrals, va aprendre a llegir partitures i sobretot va descobrir que la música podia ser refugi. Al mateix temps va aprendre una llengua nova, una manera de viure diferent, una identitat que integrava sense renunciar a les seves arrels basques. Parlava euskera, el llegia cada nit, el practicava constantment, com una manera de no perdre el fil de la seva infantesa.
0: I soc basco parlant, i mai he deixat, i cada dia estudio bas. Ah, el sí? Llibre de lectura que tinc sempre a la nit, la tòlit, és un llibre escrit en basc, i cada dia repasso. I a més aquí també hi ha colònia basca a Barcelona, molt important, eh? Almenys hi ha 600 bascos parlants aquí, que és molt, perquè tu saps que en el País Basc només es parla en el 30% de l'àrea basca, que és aquesta espècie de croissant que es fa des de Renteria fins a la ria de Guernica, Bermeo, tot allò. Fora, el País Basc occidental no el coneixen, no es parla gens.
1: Aquella doble identitat, la basca i catalana, el va acompanyar sempre. No va ser mai un conflicte, sinó una riquesa. La va convertir en una manera oberta d'entendre el món, d'adaptar-se als llocs, a les cultures, a les persones. Quan va acabar la Guerra Civil, la realitat econòmica i social del país va truncar moltes vocacions. La música, tot i estimar-la, no li garantia un futur. No hi havia conservatoris accessibles, ni recursos, ni perspectives clares. En canvi, la carrera militar li oferia estabilitat. Va ingressar a l'acadèmia, es va graduar com a tinent el 1944 i va iniciar una llarga trajectòria dins de l'exèrcit. No va abandonar mai, però, la guitarra. La portava a les maniobres, als quarters, als desplaçaments. Cantava amb els companys, escrivia cançons, componia en silenci. A Jaca, als Pirineus, va fundar l'Escola Militar d'Alta Muntanya i va descobrir un nou paisatge emocional, la neu, la solitud, la muntanya.
0: Va acabar la guerra, pues, la guerra va trencar moltes vocacions, encara la meva era la música, però no podia dedicar-me a la música. Tampoc hi havia conservatoris, ni tenia medis econòmics, tampoc per fer-me músic. I en canvi sí tenia per fer-me militar. I vaig anar a l'acadèmia, vaig sortir tinent l'any 44. I llavors doncs, ja vaig seguir la marxa que em portava el destí de la vida militar. I em va portar a Jaca. M'agrada molt la neu, la muntanya. I llavors vaig ser el fundador, amb 4 capitans a més, de lo que ara és l'Escola Militar d'Alta Muntanya. I em vaig passar allà molts hiverns a Can d'Anxú. I què passa? Que llavors el que troteja és l'ambient t'inspira. La primera cançó que vaig fer era de neu, cançons de neu.
1: Paral·lelament mantenia viva la seva relació amb el mar. A Girona havia començat a cantar havaneres molt abans que fossin populars. Als anys 40 ja participava en grups que interpretaven cançons marineres en tavernes, en restaurants i en trobades improvisades. Aquell gènere nascut del comerç amb Cuba, de les migracions, de l'enyor, del retorn impossible, connectava profundament amb la seva pròpia història. Ell també era fill de desplaçaments, de pèrdues, de memòries fragmentades. Amb els anys, va formar família. Va tenir 6 fills, tots vinculats a la música d'una manera o altra. A casa, la guitarra, el cant i l'alegria eren habituals. La música no era una professió, era una manera de viure.
0: Tinc 6 fills, sí, i tots toquen molt bé, a més, i tots són
2: molt
0: macos. Sí, sí, sí. Tots han fet la carrera a la Facultat de Medicina, el gran siguent el director de la Tuna. I el petit també li va entregar el mando, no? I s'ho han passat molt bé, han estat viatjant per l'estranger amb la Tuna, i són molt músics. No han anat a cap conservatori, però per fer la música aquesta de Tuna no fa falta. És música d'intuïció, molta orella, molt sentit de ritme i en tenen prou.
1: L'any 1967 va escriure la cançó que el faria etern, El meu avi, inspirada en la guerra de Cuba i en la història.

0: història del seu propi avi, és una peça que barreja documentació històrica, emoció familiar i sentiment col·lectiu.
1: A l'Acadèmia de la Milícia ens fan estudiar molt a fondo totes les guerres, les més importants, el despliegue.

0: tot llegint els passatges que la gent no sap o que s'escriu un poc, vaig saber que hi havia un vaixell que es deia el Montserrat, de la Transatlàntica,
1: conegut per Pola Catalán. Aquest vaixell el comandava el capità Descamps, un dels capitans de la Marina Mercant més ferms, més competents que hem tingut. Jo he parlat amb gent de la Marina, diu, era un tio fabulós. El capità Descamps, que era aquí de la Maresma. El govern de Madrid va requisar aquest vaixell, el va requisar i el va militaritzar. Llavors li varen enviar al capità Descamps dos canons, molt dolents, perquè una de les causes per les quals varen perdre la guerra de Cuba era perquè portaven un material, nosaltres, desastrós. Els canyons descalibrats, munició dolenta, el carbó dels barcos no tenia calories, i el capità Descamps, quan va veure aquests canons, va dir, m'han donat dues xocolateres per fer la guerra. Aquells xocolateres de l'any, igual. Però vaja, els va acceptar, i amb el personal servents d'aquests canons se'n va anar cap a Cuba. Clar, en aquest barco portava, en aquell temps, intendència, els batallons que anaven, el correu, sobretot el correu, que era el que més esperaven els soldats catalans que eren allà a Cuba, els paquets que enviaven les nòvies i les mares amb llangonissis allà, aquells pobres nanos. Ja saps que a la guerra de Cuba només hi van anar els soldats de classe humil. Els quotes, els rics, pagaven 300 duros
2: i se'n lliuraven.
1: Sí, lliuraven, no? El capità Descamps va sortir cap a Cuba. Ell anava a Santiago de Cuba, on hi estava l'esquadra espanyola que l'acomanava l'almirant Cervera. Estava bloquejada i no podia sortir. Fins al punt que estava allà inutilitzada, i el general que manava les tropes d'infanteria va dir, bueno, aquests soldats de marina no fan res, els va donar una arma i a pegar tiros a terra, no? Vull dir que estava l'esquadra allà sense poder sortir. I el capità Descamps anava a Santiago. Tota la costa estava bloquejada per l'esquadra americana. El Montserrat feia una velocitat superior als barcos de l'esquadra americana. Si es feia 16 nudos o 20, era molt. I va aconseguir maniobrar i arribar a Cienfuegos. Ell anava a Santiago, però va aconseguir anar a Cienfuegos. Va burlar la vigilància de l'esquadra americana. No una vegada, dos vegades. Jo, quan vaig llegir això, em vaig impressionar. Vaig dir, quin home més valent, quin home més competent, quin home més responsable. Era un tio fabulós. I com que el meu avi havia anat amb aquest barco, llavors em va sortir d'aquesta manera en homenatge al meu avi, al capità Descamps, a tots els soldats catalans que anaven allà. I finalment jo penso que aquesta manera, si ha arrelat molt en el sentiment popular català, és degut a que el català, com tu saps, és molt amant, admira molt els seus avantpassats.
3: La cançó va arrelar perquè parlava d'uns avantpassats compartits, d'una memòria comuna. Moltes famílies catalanes hi reconeixien els seus propis avis, els seus parents, les seves històries mig oblidades. Durant el franquisme, fins i tot aquesta cançó va haver de passar per la censura. El vers, Visca Catalunya, va ser qüestionat, negociat, defensat amb habilitat i amb ironia. Però Ortega no era només un músic popular, també era un home crític amb la institució a la qual pertanyia. Als anys 70, va formar part d'un moviment d'oficials que volien democratitzar l'exèrcit. Aquell compromís li va costar la presó.
0: Bueno, el 76 va passar que hi havia molts oficials a l'exèrcit, molts, que no els agradava la mentalitat que teníem a l'exèrcit espanyol, que, com tu saps, ha estat sempre un exèrcit des del segle passat, quan es van expulsar els francesos de la península, ha sigut un exèrcit que més bé era un instrument polític. Va tenir un paper molt important a totes les convulsions polítiques que varen presidir la instauració de la Constitució. Llavors, l'exèrcit sempre ha sigut un exèrcit de golpes, de sublevacions, de pronunciamientos. Era un instrument polític, a diferència dels exèrcits de la resta d'Europa, que eren, com tu saps, un instrument nacional, de defensa nacional, els exèrcits de corte europea. I nosaltres volíem això. Volíem que el nostre exèrcit tingués una altra mentalitat, i uns quants oficials, Otero, des de Madrid, el Busquets des d'aquí, varen començar a reunir-se i a parlar d'això i pensar que s'havia de fer alguna cosa per canviar, no políticament, la cosa d'Espanya, sinó primerament la mentalitat del nostre exèrcit. I varen començar les primeres detencions. Jo em vaig implicar de seguida, des de Jaca, me'n vaig enterar,

0: començar a fer feina allà amb un comandant que es deia García, Carlos García, que ara és el president de la Diputació d'Osca, i em varen empresonar. Varen trobar-me, varen fer un registre domiciliari i em varen empresonar i em varen portar a Cádiz, a Castillo de Santa Catalina.
1: Va passar 5 mesos empresonat, incomunicat, amb una guitarra i una caixa de vi. Va escriure, va reflexionar, va resistir. A la presó va reafirmar el seu pacifisme, el seu amor per la vida, la seva fe en la cultura. Quan va sortir, Palamós li va fer un homenatge. El poble el va abraçar quan se sentia enfonsat. Aquell gest el va marcar profundament. Va fundar grups com Cavall Bernat, va impulsar festivals, va guanyar premis a Menorca, va representar Andorra, va adaptar-se a tots els territoris. Escrivia en euskera, en català, en castellà. Allà on anava escoltava primer, componia després. Per ell, la música era una eina de convivència, una manera d'unir generacions, classes socials, ideologies. A les cantades d'havaneres hi veia avis, pares, fills i nets cantant junts. A la maduresa, ja com a coronel rehabilitat, continuava tocant cada dia. Piano, violí, guitarra... Mai no va deixar d'aprendre. Mai no va deixar de sentir curiositat. Creia profundament que els soldats serien trobadors, que el futur havia de ser més musical que violent, que la cultura era una forma de resistència. José Luis Ortega Monasterio va morir a Barcelona el 18 de gener del 2004. La seva vida al capdavall no es pot resumir en una cançó, tot i que el meu avi sigui omnipresent. És la història d'un nen orfe convertit en músic, d'un militar que va triar la democràcia, d'un home que va transformar la disciplina en melodia, un home que va aprendre a cantar amb el mar, amb la neu, amb la memòria i amb la gent, i que sense proposar-s'ho va acabar donant veu a tot un país.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Casa Batlló obre al públic en el seu últim habitatge original amb l'experiència gastronòmica Bon Appetit Casa Batlló.
4: La proposta combina cultura, patrimoni i gastronomia. A més de recórrer l'obra mestra d'Antoni Gaudí, els visitants poden accedir a la tercera planta, l'últim habitatge oficial de l'edifici. L'experiència culmina amb un esmorzar inspirat en la gastronomia catalana. L'activitat està disponible fins al 29 d'agost, amb preus a partir de 45 euros per residents d'Espanya i 65 pel públic general.
3: A Caldes de Malavella, a la Selva, les visites teatralitzades celebren 25 anys, amb una edició especial plena de personatges i sorpreses.
4: Cada divendres recorren els carrers de la Vila Termal de la mà de personatges com la Ramei i Alfonso, que tornen amb el seu humor característic i acompanyats d'altres protagonistes. L'activitat requereix inscripció prèvia i té un preu de 10 euros d'entrada general, 5 pels infants d'entre 6 i 12 anys i és gratuïta pels menors de 6 anys.
3: A Tarragona, el festival Sota la Palmera omple l'estiu amb una cinquantena d'activitats gratuïtes dedicades a la música, al cinema i les arts escèniques.
4: Fins al 14 d'agost, el festival celebra la seva 16a edició amb prop de 50 propostes gratuïtes repartides per diferents espais de la ciutat. La programació inclou concerts, teatre, dansa, cinema, activitats participatives i una aposta pel talent jove.
3: A Lleida, el col·lectiu Todo por la Praxis presenta a l'exposició Un jardí extraordinari, una reflexió sobre les fronteres, l'habitatge i l'exclusió social.
4: La mostra reuneix un conjunt de peces del col·lectiu sobre la pèrdua de vides a les fronteres, l'exclusió social i racial, el dret a l'habitatge o la possibilitat de viure dignament en un entorn cada cop més hostil. Les obres s'han desenvolupat en col·laboració amb persones en situació de vulnerabilitat i ofereixen una mirada crítica sobre els límits físics i socials. L'exposició es pot visitar fins al 4 d'octubre.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
5: Si busqueu una cala tranquil·la lluny del bullici, apunteu aquest nom, Sabuadella a Lloret de Mar.
6: Envoltada de pins i penya-segats, és una de les poques platges gairebé verges que es conserven en aquesta part de la Costa Brava.
5: Per arribar-hi cal caminar uns minuts per un sender que travessa el bosc, però l'esforç té recompensa. Aigües cristal·lines, sorra daurada i un entorn natural espectacular.
6: De fet, Sabuadella compta amb una bandera blava per la seva bona qualitat de l'aigua. La cala disposa de socorrisme, dutxes i un petit bar-restaurant i és ideal per practicar snorkel gràcies als seus fons rocosos. A més, és molt a prop dels jardins de Santa Clotilde i dels camins de ronda que recorren aquest tram privilegiat de la costa.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns

0: Vols una nota de veu del WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
1: Noms propis de l'esport català.
2: El Carles Torrent no va néixer enganxat a la bici. La passió li va arribar tard, però quan va agafar el manillar ja no el va deixar anar. En ciclisme en ruta va disputar 4 voltes a Espanya, però en pista va passar la història. De Sarrià de Ter a Atenes, on es va penjar la medalla de bronze als Jocs Olímpics del 2004 en la modalitat de persecució per equips. La mateixa medalla la va aconseguir al Mundial, també al 2004. Si li dones a escollir entre el ciclisme en ruta o el ciclisme en pista, ho té molt clar.
3: En principi jo era un nano que no feia gaire esport ni feia res. Vaig començar amb 10 anys, que Déu-n'hi-do. Quan vaig començar a fer no m'agradava, i ho feia perquè ho feia el meu germà, sempre el tens com un referent, i bueno, el teu germà gran, i ho feies per això. Després ella amb 16 anys ho va deixar i vaig ser el que vaig continuar. Són molt diferents. Jo he fet grans amics de tot arreu perquè tinc un caràcter i sóc una persona que em faig amb tothom, però la pista jo sempre dic que és més... Estàs com més a casa, no? Estàs coincidint amb els mateixos corredors durant 4 o 5 vegades l'any a les Copes del Món, te trobes, pots parlar, tens més temps. La ruta és com més professional, no? Tu agafes el teu equip o la teva selecció, te'n vas a un hotel, competeixes i de seguida que acabes tornes a marxar cap al teu hotel i al final aquesta, no es fa aquesta unió tan gran, no? És diferent, o sigui, dintre de l'equip sí que fas amics també en carretera, però jo crec que en fas menys, ho fas més a la pista.
2: El Carles Torrent és un dels noms propis de l'esport català.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si haguéssim de definir quina és la fórmula, i poso lo de màgica entre cometes, perquè una relació, una parella funcioni, possiblement cadascú tindria una mica la seva, i molts cops estaria condicionada, possiblement per experiències que ha tingut al llarg de la vida. Però hi ha un llibre que ens planteja fer-ho com si imaginéssim la construcció d'una casa. I aquesta metàfora ens pot ser molt útil per entendre com és això d'estimar-se. Que senzill no és, però que pot ser molt gratificant. I és que el llibre es diu Amar Bien, Querer Mejor, una guia per a construir vínculos sanos. I està escrit per la Verónica Portillo Serrano. Verónica, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per rebre'm i pel vostre temps.
0: A veure, és com un llibre, és com una casa, dèiem, i has dividit precisament aquestes fases per entendre que, igual que no es pot començar una casa per la teulada, doncs aquí hi ha molts factors que ens hem d'anar possiblement reconstruint. I és que aquí també en el llibre parles dels mites, per exemple, de l'amor romàntic. Per tant, és obvi que a dia d'avui, a segle XXI, i en plena irrupció de la intel·ligència artificial, per posar context, hem d'entendre una nova realitat també en el món de la parella, no?
1: Clar, jo a l'escriure el llibre vaig agafar la metàfora de la casa una mica com a idea de que ens quedi el present, que s'han de construir les relacions, que no és una cosa que arriba a la nostra vida o que la trobem, no? Això que es diu de vegades de trobar l'amor.
0: Sí.
1: Bueno, pues l'amor, clar, d'entrada pots trobar una persona que t'agrada, que et pugui encaixar, i si dones espai i poses voluntat i dones temps a la parella, es pot construir una casa molt maca i una relació que pugui ser la teva llar.
0: I aquí és on cal replantejar-se diferents, anem a dir, conceptes en aquest primer, diguem-ne, capítol que parles del que seria el terreny, la base, no? I un dels, o almenys alguns dels que jo considero més importants, és entendre, per exemple, bé, què és això de l'apego, no? Què és això de la necessitat que tenim d'estar, doncs, bé amb algú, per tot el bo que ens aporta, però també dels riscs que comporta, per una banda, i per l'altra, Verònica, la importància de ser conscients d'aquestes ferides que portem, no? D'aquesta història, d'aquesta motxilla que molts cops acaben pagant justos per pecadors, no? Moltíssim, no? Això de dir, ostres, és que perquè em va passar això, ara doncs jo igual no ho he acabat de pair per poder estar obert a una nova relació, no?
1: Exacte, sí, sí. O sigui, tothom tenim una manera d'estimar i una forma de vincular-nos de base, que és la que està lligada també més a aquest aspecte de l'apego, que cal dir també

0: bé que és alguna cosa, és una cosa que portem de base, és a dir, que és la primera, o sigui, l'apego està lligat a la primera relació d'amor que establim, que sol ser amb les persones cuidadores, no? Quan nosaltres som bebès, i aquí és on comencem a aprendre a relacionar-nos i a vincular-nos. Llavors, aquest és el nostre punt de partida, però també s'ha de dir que l'apego és un aspecte que es pot treballar i que no és una cosa que ens determini per sempre més, sinó que partim d'aquest estil inicial, que jo crec que cadascú es pot reconèixer, no?, en algun estil d'apego, o pot ser-li familiar més un estil que un altre, i a partir d'aquí sempre tots podem construir un estil d'apego més segur, que a priori és el que fomenta més que construïm relacions sanes i curoses i duradores.
1: Totalment.
0: Llavors, per una banda tenim l'apego i per una altra tenim el que comentaves de les ferides, que algunes sí que poden provenir de la infància o d'una història temprana de vida.
1: Sí,
0: de
1: sí.
0: Tampoc no recordem quan exactament ha nascut aquesta ferida en nosaltres, no? Però sí que són ferides i són ressons que és probable que intervinguin, diguem-ne, o que creuin en les relacions d'intimitat que tenim. Llavors, també està bé conèixer-nos, no?, i saber d'on venen certes pors, certs dolors, certes reaccions, no per justificar-les, sinó per decidir què fem amb elles un cop ho coneixem, no? Però sí que és una cosa amb la que també és interessant que partim de la base de que quan ens vinculem amb altres persones ens relacionarem amb elles i amb la seva motxilla, no? I això està bé també tenir-ho en compte.
1: Totalment. I és que també en aquest capítol, per ficar les bases del que és tot això, clar, no rebutges un concepte que, clar, avui dia sí que ha canviat possiblement molt, i m'agrada molt que li diguis un casi algo, no? Perquè, clar, aquella pregunta, no?, de que avui en dia molta gent es fa, diu, bueno, però no són... Què somos nosotros, no? És a dir, clar, si hi ha cada persona té una seva dificultat, doncs imagina't això d'acabar de coincidir amb què busques, què ets o què trobes en l'altra persona, no? Vull dir, i amb les edats, no?, que et vas trobant, per exemple, de gent divorciada, gent que comença, gent que no ha volgut tenir parella, que ara sí el vol tenir, tot això és molt canviant.
0: Sí, totalment. A més, és una conversa interessant a tenir un cop coneixes algú que et resulta interessant, perquè si dues persones, per exemple, que anem a posar el cas, no?, que cerquen una relació pues, plaent, més puntual, més esporàdica, i no volen res més. Si aquestes dues persones, tres, les que siguin, es troben i volen partir d'aquesta base relacionar-se així, estarà bé, és a dir, tot estarà alineat. Però si es troben, per exemple, dues persones, una que li agradaria o que està més oberta a construir des d'un amor més sòlid, i una altra persona que potser no vol comprometre's en aquell moment de la seva vida, no vol posar-li aquesta voluntat que dèiem, no?, per començar a construir aquesta casa, ens trobarem amb una diferència que pot generar molts malestars. Llavors, també és una conversa que jo trobo que és interessant tenir relativament aviat,
1: sí,
0: no?, perquè forma part del conèixer-nos i de saber si estem a la mateixa plana o si no. Això no vol dir que ens haguem de comprometre en la primera cita,
1: correcte,
0: ni molt menys. Simplement saber on estem, no?
1: Sí, i si estem disposats també a anar-ho evolucionant, no? Perquè si no ens podem trobar de que és perfectament lícit una situació inicial, però si tu aquí ja t'hi trobes còmode i no vols avançar, l'altra persona ho ha de saber. Per tant, són converses sinceres amb un mateix, amb una mateixa, i amb l'altra persona, no? Que això és molt important. I és que precisament en el segon capítol, quan ja comencem a preparar els pilars d'aquesta casa, doncs ja abordes directament dos conceptes que em sembla que avui dia són fonamentals, que és bo que coneguem, per exemple, el que són les línies vermelles, les banderes roges, aquests elements que ens posen en alerta i que possiblement és bo que sapiguem que, mira, això ahir no és, que diuen molt ara, com també el qui pot estar ficant moltes més línies vermelles de les que hauria d'haver, precisament perquè el que pot tenir és una por o un pànic, fins i tot et diria el compromís, no?
0: Exacte. També fixa't que la base de tot el que estem xerrant i de més té molt a veure amb l'autoconeixement, també.
1: Sí.
0: És a dir, si jo em conec o parteixo d'una base amb la qual sé això, no?, què m'agrada, què estic buscant, què no, també podré identificar si la persona que tinc a davant està més o menys o encaixa més o menys amb la idea del que a mi m'agradaria. Això no vol dir també, com tu deies abans, que haguem de descartar de sobte pues, per una cosa, un detall que no ens agradi, o sigui, no necessàriament.

0: Depèn del pes que aquest detall o que aquesta cosa que has observat tingui per tu, no? Però sí que és molt important també en les banderes vermelles tenir en compte que no totes, o sigui, no són les mateixes per tothom. Per tant, també és interessant veure on estan les teves pròpies línies vermelles, perquè
1: Sí.
0: això també té molt a veure amb els teus valors de vida, amb el projecte que vols construir.
1: I en la situació que et trobes ara, en el moment, que això és una de les coses que avui en dia doncs ens podem, entre cometes, permetre més, que és saber on estem en aquest moment. Abans semblava que la història, com, bueno, les feines, les parelles, tot era per tota la vida, entenent que nosaltres també érem iguals tota la vida. I al final hem anat veient, i en un món tan canviant i tan incert, si nosaltres anem variant al llarg del temps, com no ha de variar la manera, si tenim, i dic la sort de que tinguis una parella durant molts anys, implicarà que també aquesta parella vagi canviant, aquesta relació, aquest retrobament, aquest saber anar gestionant, no? Anar buscant l'equilibri constantment, que mai serà el mateix en una època i una altra, no?
0: Exacte, sí. O sigui, tenir una relació de parella llarga, si vols tenir una relació que impliqui, que sigui de qualitat, l'has d'anar revisant,
1: Sí.
0: perquè és això, no? Les persones no som iguals ni al cap d'un any, no? Ni tan sols.
1: Sí.
0: Llavors, anem també evolucionant, anem canviant les nostres necessitats, llavors sí que això implica una certa comunicació i un estar connectat l'un a l'altre a l'hora d'això, de fer evolucionar el vincle i la parella, perquè és veritat que tant les necessitats com el punt en què nosaltres estem a nivell vital va canviant i no pot ser estàtic. No, no, una relació, no, o sigui, també creix i també evoluciona amb nosaltres perquè nosaltres som part d'aquesta relació.
1: Totalment. En el llibre tens molta, poses molt el focus també en entendre doncs, la gran diversitat, i tu ets especialista en el tema, de més, de la gran diversitat que hi ha i que, per tant, la quantitat de formes diferents també que ha d'haver d'estar en parella, perquè hi ha moltes realitats i això s'ha de ser conscient i és bo que se'n parli, no?
0: Clar, clar. El tema és que és això, no? Que ara s'estan començant a qüestionar molts aspectes o s'està posant més el tema sobre la taula que fa un temps enrere, no? Llavors estem qüestionant també una mica pues, aquesta part establerta que està molt bé que se segueixi mantenint perquè la vulgui, però qui té ganes també d'explorar altres models o qui se sent més afí
1: Sí.
0: naturalment a altres models pugui expressar-se i pugui cercar també persones que li encaixin en això, no? Que es vulguin relacionar d'una manera similar. Clar, és això. Hi ha relacions, pues, això, no? Des de relacions monògames a obertes, poliamor, trielles, és a dir, que tot això existeix, és una realitat i es poden tenir relacions molt sanes també quan tothom ho vol.
1: Això també implica, des del punt de vista de, per això, quantes persones poden estar o quin tipus de vincle, no, s'estableixi, també hi ha molt la tipologia respecte a la convivència, és a dir, en el dia a dia, no? Les persones que volen viure junts, que ni s'ho plantegen, al contrari, saben que el millor és que no visquin juntes, que viuen juntes al cap de setmana. Clar, són moltes possibilitats que, per una banda, et pregunto, Verònica, per una banda crec que pot ser un avantatge, però al mateix temps no creus que dificulta una mica que, clar, si jo m'ho vaig definint, que jo vull aquesta proporció de veure'ns, aquest no sé què, clar, coincidim amb una altra persona que li encaixi també tot això, carai, sembla que ja sigui nivell avanzado, no? No ho complica
0: Clar.
1: també?
0: Sí, hem de tenir en compte que hi ha aquests aspectes que si volem o si busquem d'una manera molt, molt quadrada, no sé si m'explico,
1: Sí,
0: també
1: perfectament.
0: clar, ens podem trobar moltes persones pel camí que no ens encaixin. També quan ens trobem amb algú que sí que ens encaixa en aquest model i som afins, compatibles, ens agradem, bueno, es poden construir coses molt maques. Tot i així, jo crec que és interessant que hi hagi alguns aspectes als quals, com tu deies abans, estiguem relativament oberts a negociació o almenys a contemplar quina és la posició de l'altre i la nostra i veure si això es pot apropar d'alguna manera. És a dir, depèn
1: Totalment.
0: també de la importància que tingui això, eh? De vegades hi
1: Sí,
0: ha
1: sí.
0: aspectes que no es podrà, però n'hi ha alguns altres que sí que es poden trobar en termes mitjans que poden funcionar o
1: Totalment.
0: que canviem d'opinió al llarg del temps.
1: I que a vegades, Verònica, també poden estar influïts per experiències o per relacions precisament amb altres persones que hem tingut, no? I amb el que una persona no funcionava al conviure, amb l'altre sí que pot ser, no? I al revés, no? Tot això ens pot condicionar,
0: Totalment.
1: també.
0: Totalment. Això és molt interessant poder-ho abordar des d'això, des de la idea de dir, mira, em fa por això, perquè he tingut aquestes experiències prèvies i llavors em fa por aquesta cosa. I llavors, doncs, bueno, sí.

0: I cal anar més a poquet, si volem provar, però marcant un ritme diferent. Si veiem que en el passat ens va fallar una cosa que no volem repetir, doncs tot això ens pot servir per tenir futures experiències més sanes, més agradables, no? Que l'aprenentatge ens permeti també projectar-nos d'una manera més adaptada al que volem.
1: Parles en el llibre, ja quan estàs fent la, diguem-ne, l'estructura de la casa, tens un capítol que parla de compartir la vulnerabilitat. Això demostra molta, precisament, molta fermesa i molta seguretat, el poder mostrar-se, o sigui, reconèixer les vulnerabilitats i saber-les compartir i valorar, no? Això sí que és despullar-se de veritat, no?, davant de l'altra persona.
0: Totalment. I per poder fer això és molt important que el lloc sigui segur. Per tant, també, com més segura sigui la relació de parella, i quan dic segura em refereixo a jo sentir que puc ser vulnerable amb la meva parella i que aquesta persona cuidarà això com si fos un regal, que és el que és en realitat, que ho tindrà en compte, que no em voldrà fer mal per veure la meva vulnerabilitat, sinó que l'abraçarà, no?, i em sostindrà. Allà és on tenim els ingredients ideals per poder mostrar-nos i per poder créixer a través d'aquesta vulnerabilitat i vincular-nos íntimament, perquè sense vulnerabilitat no pot haver intimitat. Per tant, van de la mà.
1: Totalment. El llibre, a part de moltes més coses, aquí simplement hem destacat algun dels molts aspectes que hi ha Amar bien, querer mejor, que el trobeu, per cert, a RBA. També parles, per exemple, de la ruptura, però no, aquest capítol deixem-lo només per en cas de necessitat, vull
0: Un
1: dir,
0: altre moment.
1: si no hi ha més remei, no? Però sí que hi ha un concepte que m'agradaria que avancessis perquè els teus lectors, lectores, doncs puguin saber que ho trobaran en el llibre, que em sembla molt necessari, em sembla molt interessant, que és el... Diu, què fer quan nos desalineamos? Perquè és allò de no estar en la mateixa freqüència, no estar en la mateixa sintonia. Això és clau, no?, avui dia, Verònica.
0: Sí, això és el que comentàvem també, que va molt de la mà de com anem evolucionant a nivell personal. Pot passar que ens desalineem amb la parella, pot passar que abans tinguéssim un model, un format que ens funcionés o dinàmiques que ens anessin molt bé i de sobte allò deixa de funcionar. Llavors també és interessant estar atents al que pugui passar en aquest aspecte per poder-ho treballar i comunicar-nos, entendre què ens està passant, què estem necessitant. És quelcom que crec que també és interessant normalitzar, eh? És a dir, en les relacions llargues, segures i sanes, això passa. La qüestió és com ho treballem o com ho abordem, no? Si ho
1: Total.
0: abordem en equip o cap a on ens dirigim. I llavors és interessant també saber això, que forma part que és orgànic en la parella, no? Que forma part de les relacions llargues, clar que sí.
1: Totalment. Doncs aquí no cal que aviseu els germans aquells que reparen les cases, que et fan la reforma. Aquí sí, amb aquest llibre tindreu moltes més eines perquè la casa estigui perfecta i no faci falta tornar a avisar el constructor, perquè en tot cas a teràpia sí que es pot acabar de buscar aquestes reformes que calgui. L'ajuda sempre és necessària, però aquest llibre us ajudarà en aquest camí. Amar bien, querer mejor, una guia per a construir vínculos sanos, que el trobeu a RBA i està escrit per la Verònica Portillo Serrano. Verònica, gràcies per passar pel programa i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies a tu. Que vagi molt bé i moltes gràcies pel vostre temps. Gràcies.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguint amb Dani Martín, Cors 89, hem analitzat doncs, coses que tenen que veure amb l'actualitat tecnològica i de jovent, que és el que sempre fem, i hem parlat també de com la intel·ligència artificial, sobretot amb els vídeos, doncs està evolucionant de forma molt ràpida, però hi ha molts més temes que ens vol comentar el Dani avui. Cap on anem?
1: Pues mira, precisamente un poco con... está viendo un poquito de ruido, o bastante.

0: o molt de Nadals.
1: Això a la feina, a moltes feines passa. Hi ha gent que sembla que... I se'ls hi diu manta, també, eh?
0: Ja, és que per això, digo, sí. Creo que le va el pelo a la definició.
1: Sí, perquè... sí, hi ha gent que sembla...

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: It was a large room.
2: Era una gran habitació, plena de gent, de tot tipus. Tots havien arribat al mateix edifici, més o menys a la mateixa hora. I tots eren lliures. I tots es feien la mateixa pregunta. Què hi ha darrere d'aquesta cortina?

referent per l'avantguarda contemporània que amb la barreja de múltiples formats, instruments i estils ha viatjat arreu per mostrar el seu art. Pintora, escultora, compositora, fotògrafa, actriu i moltes coses més, però sobretot, molt més que la dona d'en Lou Reed. I know you're trying to tell me.

0: Laurie Anderson va estudiar Història de l'Art fins a doctorar-se en Art Contemporani. Ara és famosa pels seus espectacles on inclou la composició musical, la poesia, les presentacions multimèdia, entre altres recursos tècnics i visuals. Tot i que algunes de les seves primeres actuacions van tenir lloc a espais informals, la seva repercussió als Estats Units i Europa, tant amb el seu treball musical com visual, ja ha recorregut tota mena de museus, auditoris i festivals. El seu objectiu? Posar en relleu les connexions entre els diferents gèneres artístics.
1: This is my dream body. The one I used to walk around in my dreams. In this dream, I'm in a hospital bed.
0: Aquest passat 2016, Anderson va dirigir Cor d'un gos, una pel·lícula inspirada en la vida i la mort de la seva Terrier i dedicada al seu marit, també difunt, Lou Reed. A Hair of a Dog, Anderson reflexiona al voltant de la mort i el budisme. De fet, considera que la seva gossa li ha ensenyat moltes coses sobre com fer-se gran.

I és que a mesura que passen els anys, Anderson segueix produint avantguarda, malgrat que sempre recordarem clàssics com Language is a Virus, una cançó que parafraseja la famosa sentència del poeta Wilbur Ross: el llenguatge és un virus de l'espai exterior.

Viatgem al sud-est de Mèxic, a la península de Yucatán, per descobrir Campeche, una ciutat colonial oberta al Golf de Mèxic i protegida per muralles. El seu nom complet és San Francisco de Campeche i el centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquí el primer que crida l'atenció és el color. Cases baixes pintades de groc, blau, rosa o verd, finestres amb reixes de ferro, carrers rectes i tranquils i, de tant en tant, una porta monumental que recorda que aquesta va ser una ciutat fortificada contra els atacs pirates. Campeche encara conserva trams de muralla, baluards i dues portes històriques, la Puerta de Tierra i la Puerta de Mar. Es pot caminar pel centre, entrar al baluarte de San Francisco, passar per la plaça de la Independència i arribar fins a la catedral, amb les seves dues torres blanques dominant el perfil de la ciutat. A la tarda, el passeig natural és el Malecón, una avinguda ampla davant del mar on la gent surt a caminar quan baixa la calor. El Golf de Mèxic no té aquí la imatge de platja turquesa del Carib, però sí postes de sol molt netes, barques, aire salat i un ritme molt més local. A taula, Campeche té una cuina marinera i yucateca. El plat més conegut és el pan de cazón, capes de truita, fèsols i peix, cobertes amb salsa de tomàquet. També hi ha camarons de coco, pop, peix en

0: escabetx i plats amb achiote, taronja agra i xili habanero. I si es vol completar el viatge, molt a prop hi ha Ethna, una zona arqueològica maia amb grans plataformes de pedra, temples escalonats i espais molt menys coneguts que altres jaciments de la península. Campeche és muralla, color, mar i història colonial. Una ciutat per caminar sense grans distàncies, menjar producte de costa i descobrir un Mèxic menys saturat que el de les grans rutes turístiques del Carib.
1: L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaZero.es
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya. Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

quan a final d'any es fa ja una llista, sempre ara es fa el que més has escoltat a l'Spotify i els termes, no?, que han sigut protagonistes de l'any, no? Hi ha alguns termes que si analitzem 2025 i 2026, tothom imaginaria que estan entre els més dits i coneguts i interioritzats, no? Com pot ser el de la intel·ligència artificial, com un gran avenç, però també es parla i molt d'aquest, anem a dir, aquest medicament, aquesta tècnica miraculosa que per reduir doncs, l'obesitat, coneguda com Ozempic, i que, doncs això, no? Sembla que tothom en pot parlar, tothom en diu la seva, però més enllà de l'aspecte purament des d'un punt de vista de contrapartides o avantatges que pugui tenir des d'un punt de vista mèdic, també cal parlar-ne des d'un punt de vista doncs, econòmic. I per això hi vam

0: digamos, no conocida, sí. ¿no? Y eso en el fondo también es parte de la aventura, ¿no? El que puedes pensar una cosa y luego es otra la que te termina llenando o dando sentido, ¿no? A todo ese viaje y a todas las historias que descubrirán, ¿no? Intento siempre hacer poco spoiler para que sí que se sitúen nuestros futuros lectores de tu novela, pero que descubran mucho de este El lector de la tabaquería, a ver qué historias lee, cómo le cambia estas lecturas y si conectará o reconectará con sus raíces. Lo podéis encontrar en este maravilloso libro de Susana Vidal. Susana, muchos éxitos y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem el repàs cultural amb un pla per tota la família a Cambrils els dies 20 i 21 d'agost.
4: Una nova edició del Festival Pròleg, dues jornades on de manera gratuïta es podrà gaudir d'espectacles i tallers familiars del mercat d'artistes locals i d'actuacions d'artistes emergents.
3: I marxem cap a Calella de Palafrugell per descobrir una nova edició del Festival de Cap Roig de Música en Directe.
4: Fins al 18 d'agost es podrà gaudir de les actuacions de 30 UFAM, Luz Casal, Ana Torroja o Miguel Ríos en un entorn únic, als Jardins Botànics de Cap Roig. Els preus varien segons l'espectacle i es poden revisar al seu lloc web.
3: Continuem amb una proposta didàctica al cicle de conferències a l'estiu, Recerca't, a Puigcerdà.
4: Fins al 21 d'agost, el grup de recerca de la Cerdanya organitza al Museu Cerdà diferents conferències sobre la història i la cultura de la comarca. L'accés a les xerrades és gratuït.
3: I a l'Empordà, fins al 21 d'agost, la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí.
4: Ofereix una programació protagonitzada per grans intèrprets de música clàssica, tant locals com internacionals. Presenten espectacles que tracten des de la música clàssica medieval fins a l'actual. Les entrades de les actuacions són a partir dels 20 euros.
3: I per acabar, el 22 d'agost, una proposta gastronòmica els portem diferent a Montroig del Camp.
4: Sabors del Mas Miró, una experiència de degustació al Mas Miró, la masia que va inspirar Joan Miró. Un itinerari per la finca amb altars de 3 vins i productes locals lligats al camp de l'artista per 23 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
5: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
2: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual. Demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya. Fem Nits de Ràdio, en aquest cas, d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.

0: Oviedo, Arturo Téllez.
1: Fallece un hombre en Picos de Europa. Los equipos de rescate llegaron en helicóptero a la majada de Las Moñas, en Cabrales, donde se encontraron al hombre en estado inconsciente por causas desconocidas. Le intentaron reanimar sin éxito. Estaba subiendo hacia el Pico Castilla.
0: Y terminamos en Castilla-La Mancha. Onda Cero Toledo, Juan Carlos Santos.
2: El Ayuntamiento de Talavera de la Reina va a celebrar hoy un pleno extraordinario para debatir sobre la llegada de 4 proyectos de construcción de plantas de biometano. Varios colectivos de la ciudad de la cerámica se han opuesto a estas iniciativas industriales que también se han presentado en otros puntos de la comunidad autónoma.
0: Pues en 3 minutos llegamos a las 8, las 7 en Canarias.
3: En Onda Cero somos más de uno. L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Viatgem fins a la costa atlàntica del Canadà, a Nova Escòcia, per descobrir Lunenburg, una petita ciutat marinera situada a poc més d'una hora de Halifax. El primer que es veu és el port. Barques de pesca, molls de fusta, magatzems davant de l'aigua i cases pintades de vermell, de blau, de groc o de verd. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO perquè conserva molt bé el traçat colonial britànic del segle XVIII. Els carrers pugen des del port en pendent, amb cases de fusta, porxos estrets, finestres blanques i façanes que semblen pensades per resistir hiverns llargs i vent de l'Atlàntic. Lunenburg també està molt lligada a la construcció naval. Aquí va néixer la goleta Blue Nose, que fins i tot apareix a les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre com vivien els pescadors de bacallà, com funcionaven els vaixells. Després toca pujar cap al centre, fins a l'església anglicana de St. John, una de les més antigues del Canadà, i perdre's pels carrers amb cases victorianes, petits tallers, llibreries i cafeteries on fa olor de cafè i de pastís casolà. A taula, Lunenburg és Nova Escòcia en estat pur. Llagosta, vieires, cloïses, peix fumat i seafood chowder, una sopa cremosa de peix i marisc molt típica de la costa atlàntica canadenca. I si queda temps, molt a prop hi ha Blue Rocks, un petit port de roques fosques, cases de pescadors i barques de colors. És una de les postals més tranquil·les de la zona, sobretot a primera hora del matí, quan l'aigua encara és plana. Lunenburg és fusta pintada, port, tradició naval i cuina atlàntica. Una escala perfecta per recórrer la costa sud de Nova Escòcia amb cotxe, entre fars, badies petites i pobles que encara miren més al mar que la carretera.
6: Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
7: Ha arribat l'hora de desplegar la tovallola i el parasol per passar el millor estiu possible. Cada migdia explicarem l'actualitat i escoltarem les veus protagonistes del que passa a Catalunya. Ho farem a la ciutat d'estiu, un bulevard matinal de la ràdio on també riurem, ens emocionarem, descobrirem històries interessants i cantarem una mica. Tot això per animar la vida a l'audiència de...
6: La ciutat d'estiu, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona.
8: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: Lleida han sentit osca per un camió volcat que s'està retirant. Això provoca retencions al llarg d'un quilòmetre. També comentar-vos que a la Ronda Alt de Barcelona, la B20, hi ha intensitat entre Sarrià i Collserola en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la mateixa Ronda Dalt hi ha retencions entre Horta i Collserola en sentit Llobregat per obres. I a la Ronda Litoral hi ha intensitat entre Rambla Primer i Poble Nou en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, la calor, com dèiem, torna a ser avui protagonista. S'espera que els termòmetres es tornin a enfilar per damunt dels 40 graus i ja serà el 20è dia de l'any en què això passi. Fins ara, el rècord era del 2025, amb 16 dies en un any a més de 40 graus. També hi ha hagut rècord en nits tòrrides, és a dir, en nits a més de 25 graus. La bona notícia és que avui ja podria ser l'últim dia amb aquesta calor extrema. Al llarg del matí, el cel estarà serè arreu del territori, però a partir del migdia creixeran nuvolades al prelitoral i a la meitat nord. Ens esperen màximes de 34 graus a Barcelona, 33 a Tarragona, 38 a Girona i 42 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Mentre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya constata que cada vegada es necessitaran més professionals per atendre persones dependents, els centres que formen aquests treballadors expliquen que la demanda d'empreses continua superant l'oferta disponible. Ens ho explica en Ricard Jiménez.
3: Des de la Fundació Cerca expliquen que les empreses contracten sovint els centres de formació per buscar treballadors, però que el nombre de persones interessades continua sent insuficient davant les necessitats actuals i futures del sector.
4: La demanda de professionals és molt elevada i moltes empreses se'n contacten sovint perquè saben que fem la formació perquè necessiten incorporar personal. I el que és el que fa de cara a l'alumnat, pues, n'hi ha un interès per formar-se, però encara no és suficient per cobrir totes les necessitats del sector.
3: La coordinadora de formació de la Fundació, Antònia Martínez, atribueix part del dèficit a la manca de coneixement i al poc reconeixement social que tradicionalment ha tingut aquesta professió. Malgrat això, assegura que cada vegada més persones veuen el sector com una oportunitat laboral estable. La Fundació assegura que cada vegada hi ha més homes que s'incorporen a aquestes formacions i destaca que la inserció laboral supera el 60%, un indicador que confirma que les cures s'han convertit en un dels sectors amb més demanda i projecció del futur de Catalunya.
2: Más de uno Catalunya.
1: A Catalunya pugen les exportacions gairebé un 3% i les importacions baten rècords després de registrar un augment interanual del 10%. Són dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa que coneixíem ahir dimarts. Joan Valentín, bon dia.
5: Bon dia, Anna. Les exportacions registren el segon millor resultat per un mes de juny de tota la sèrie històrica. Les importacions, en canvi, superen per primera vegada els 10.600 milions d'euros, fet que deixa un dèficit comercial de gairebé 1.400 milions. L'economista i conseller executiu d'EFPA Espanya, Josep Soler, atribueix aquest desequilibri a l'augment de la demanda interna i a la fortalesa de l'activitat econòmica. Ho ha dit en una entrevista a la Brújula d'estiu.
6: I està augmentant una mica el dèficit comercial, no? I això es deu a un canvi dels preus, als arancels americans, per exemple, i sobretot a la debilitat intrínseca dels grans receptors de les nostres exportacions, que són fonamentalment els grans països europeus.
5: Soler també assenyala que, malgrat la incertesa internacional, l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà s'ha pogut contenir relativament bé, especialment en l'àmbit energètic.
1: Més de 250 vols cancel·lats i 6.000 maletes que no han arribat al seu destí. Aquest és el balanç de les primeres dues setmanes de vaga indefinida entre la plantilla de Ground Force a l'aeroport del Prat, segons la CGT. Odal Sanz, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. L'aturada del servei de terra de Ground Force afecta aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. La portaveu del comitè de vaga, Esther García, lamenta que la direcció de Ground Force no vulgui negociar.
8: Van tindre una reunió a mediació el dia 24 de juliol i amb aquesta reunió, que va durar més o menys una hora només, ja ens va dir que, bueno, l'empresa no tenia res a negociar, es van aixecar i van marxar. I fins ara no volen negociar, no es posen en contacte amb nosaltres, no ens convoquen.
7: García deixa clar que no demanen ni més diners ni més dies de vacances, sinó conciliació i unes condicions de feina dignes.
1: També en economia, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no han començat obres per construir cap habitatge protegit. Així ho asseguren els promotors de Catalunya, que també alerten que la ràtio de llars per cada 1.000 habitants és inferior a una a bona part de localitats metropolitanes. Per tot plegat, l'Associació de Promotors de Catalunya insta el govern a reforçar la coordinació amb els constructors per revertir la situació. També reclamen seguretat jurídica i mesures econòmiques per

0: que la construcció de pisos protegits sigui atractiva pels promotors.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Enmig de la crisi migratòria a Ceuta, el president del Parlament ha defensat que Catalunya tingui competències en immigració. Josep Rull ha assegurat que tenir poder polític sobre aquesta matèria és clau per lluitar contra el populisme i la deshumanització.
2: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir. I aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar, perquè o liderem nosaltres, al final hi haurà molts ciutadans que agafaran dreceres terribles basades en el populisme i en la deshumanització.
0: Rull ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu, a Prades de Conflent, on també hi ha participat la seva antecessora, Carme Forcadell. L'expresidenta del Parlament preveu que la seva amnistia anirà per llarg.
3: Tot depèn del Suprem i, evidentment, amb aquest tribunal, que l'únic que li importa és la unitat d'Espanya i que menys li importa la justícia, doncs suposo que posarà totes les traves possibles per no aplicar-la.
0: Forcadell també ha fet una crida a refer la unitat independentista, diu, per intentar un altre 1 d'octubre.
1: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: I ara fem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
4: Bon dia. Rodri ja és oficialment nou jugador del Futbol Club Barcelona per les properes 4 temporades. El migcampista va ser presentat ahir i aquesta tarda ja serà a la festa del Gamper. Una festa amb un partit que enfrontarà el Barça amb l'Al-Ahly egipci a partir de les 8 de la tarda. Ahir Hansi Flick, tècnic barcelonista, avançava que Rafinha serà provisionalment el primer capità, acompanyat per Eric i Pedri, degut a la lesió de Frenkie de Jong. Quan es tanqui el mercat de fitxatges, els futbolistes votaran quins jugadors portaran el braçalet de capità durant la temporada. El Girona obre expedient disciplinari a Zigankov. El davanter ucraïnès va publicar ahir converses privades amb un treballador del club qui li avisava que no es podien fer entrevistes abans del tancament del mercat, com succeeix amb la resta de futbolistes del conjunt gironí.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
7: Busques un matalàs hipoallergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
0: El Festival de Cap Roig ha baixat el taló aquesta passada nit amb un concert de Miguel Ríos que ha comptat amb un convidat molt especial, Manolo García. L'andalús i el català han cantat plegats Insurrección.
8: Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
0: Sens dubte, un dels moments més especials de la nit que va començar, com no podia ser d'una altra manera, amb Bienvenidos. El concert de Miguel Ríos ha tancat la 26a edició del Festival de Cap Roig, que ha plegat més de 46.000 espectadors. I amb aquestes dues llegendes, Miguel Ríos i Manolo García, us deixem amb aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Ivan Gustems, el control tècnic. Fins aviat.
9: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.

0: caiac o paddle surf.
1: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem a Calafell, on els dies 14 i 15 d'agost
3: se celebra la Festa Major amb dues jornades plenes d'activitats, música en directe i molta gresca.
2: A Creixell, del 14 al 16 d'agost.
3: Arriba la tercera edició de Creixell Màgic, amb espectacles de màgia per a tots els públics. Les entrades costen a partir de 4 euros.
2: I continuem cap a Altafulla, que del 13 al 16 d'agost
3: torna la Fira d'Artesans, amb demostracions d'oficis, tallers, concerts i el tradicional mercat.
2: I què hi tenim aquest agost a Canet de Rosselló?
3: Doncs se celebra la setena edició del Festival Sant Ancí, amb una programació musical gratuïta al Passeig Marítim.
2: I a Sitges, del 14 al 16 d'agost.
3: Tornen les barraques, amb una programació que combina artistes consolidats i emergents.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Está confirmando ya que está trabajando en el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta. Lo acaba de confirmar el departamento de Sira Rego, 500 niñas cumpliendo con el Real Decreto de acogida y de solidaridad con las comunidades autónomas. Habrá debate, lo ampliaremos ahora a partir de las 10. John Müller, que tengas un buen día.
1: ¡Tachán!
0: Pablo Pombo, un abrazo.
2: Un abrazo. Tertulia mágica otra vez.
0: Carmen Morodo, buena semana también.
3: Que paséis un muy buen día.
0: Bueno, actualizamos, como decía, toda la información ahora a las 10, las 9 en Canarias.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
7: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
8: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, trobem la Cala Pola, una de les imatges més emblemàtiques de la Costa Brava.
9: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, combina natura i comoditat en un mateix espai. S'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats de la cala i l'últim tram es fa a peu o bé a través del camí de la ronda que segueix la costa.
8: Disposa de xiringuito i lavabos durant la temporada de bany. Un fet poc habitual, les cales d'aquest entorn. Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'esnorkel.
9: Un racó que combina l'encant de les cales de la Costa Brava amb alguns serveis que fan l'estada més còmoda.
7: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
10: Onda Cero Tarragona. No.

0: público, todo es boca a boca. Esa belleza que está ahí dentro, porque te lo digo yo que está ahí dentro, en algún lugar muy profundo, ahí reprimida, constreñida, atrapada, esperando a salir, yo la voy a hacer florecer, cariño.
1: La Interpol ha comunicado que levanta la alerta en contra de Miranda Sanabria. ¡Ganamos, joder!
0: Vamos a ir al piso de arriba y allí podemos hablar cosas de activistas.
2: Malas decisiones. Tercera temporada con Carla Díaz, Luis Tosa y la participación especial de Carlos González.
3: Una producción de La Maldita y Onda Cero Podcast. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
4: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
5: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Verisur. L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
8: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
9: Viatgem ara fins a l'Atlàntic Nord, entre Escòcia, Noruega i Islàndia, per descobrir les illes Fèroe, un arxipèlag autònom del Regne de Dinamarca format per 18 illes de roca volcànica, molt de vent i mar obert. Aquí el paisatge és el que mana. Carreteres estretes entre muntanyes verdes, túnels sota el mar, pobles de cases negres amb finestres blanques i teulades d'herba i ovelles per tot arreu. De fet, n'hi ha més que habitants. Una bona porta d'entrada és Torsham, una de les ciutats més petites del món, amb el barri antic de Tinganes, cases de fusta vermella i carrerons arran del port. Però el viatge comença de veritat quan surts a la carretera, a l'illa de Vágar, al poble de Gazadalur, que apareix entre penya-segats amb la cascada de Múlafossur, caient directament al mar.
10: Un cop ens cria, quiero ver a tenia por esina.
9: A les Fèroe, el temps canvia en qüestió de minuts. Pot sortir amb sol, travessar un banc de boira i acabar mirant l'oceà sota una pluja fina. Per això convé portar roba impermeable, botes i flexibilitat. Aquí no es programa el dia al mil·límetre. S'adapta tot al cel. Hi ha excursions molt concretes que expliquen molt bé la destinació. Saxun, amb la seva llacuna envoltada de muntanyes, Gorg, que és una esquerda natural que fa de petit port, o l'illa de Calçoi, o el far de Calur, que s'aixeca sobre un penya-segat que sembla tallat amb ganivet. També hi ha vida local, peix sec penjat a l'aire, llana feroesa, cafès petits on refugiar-se del fred i una cuina marcada pel bacallà, el xai i els productes fermentats. Les illes Fèroe no són un destí de platja ni de presses, són un viatge de carreteres buides, de silenci, de mar picada i de pobles mínims.
11: La brúixola de Radio Estadio.
12: Jo crec que contra França va ser un molt bon partit. Jo pensava que guanyaríem, però va ser un partit tranquil i que hi va haver bastanta dominància. Jo que no és que segueixi molt la selecció perquè no m'agrada tant, però bueno, la veritat que fa goig veure que juguen bé.
13: El partit contra Inglaterra, perquè penso que per a tots els argentins no era solo un partit de futbol, però eran muchas cosas juntas, ¿no? Lo de Malvinas, lo del Diego y fue una victoria muy importante. Es como que el Mundial ahí ya lo ganamos.
11: Si te agradan la radio y el fútbol, la brújula de Radio Estadio, a Onda Cero Cataluña.
14: Más de uno. Onda Cero.
15: Seguimos con Ruiz, seguimos con Tellez, seguimos con Gallego y seguimos con Galiacho. Aquí está, y Molina también está con nosotros, seguimos todos. Y claro, uno piensa en la feria y uno piensa

0: 689.
1: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vilaseca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
2: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
3: La platja d'Aigua Blava a Begur és una de les joies més espectaculars de la Costa Brava. Un entorn de postal amb aigües cristal·lines, sorra fina i tancada per pins i penya-segats.
4: Es pot accedir fàcilment per carretera i les seves aigües tranquil·les són perfectes per fer snorkel. I si la gana apreta, no heu de patir, perquè teniu restaurants d'arrossos i marisc a peu de platja i el parador del turisme ben a prop.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
5: Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.

Hi ha dies d'aquells que un pensa per què se n'ha d'anar la gent que sempre està de bon humor i que regala somriures als altres. A més ho fa, perdó, sense esperar res a canvi. Avui és un d'aquells dies que passa això. I és que amb l'adeu a Juan Tamariz, que ha mort aquest dimarts als 83 anys, se'n va per alguns una part important dels records de la nostra infància, que estan estretament lligats a la televisió d'un temps i d'un país. Aquest país, que va quedar-se bocabadat als anys 80 del segle passat amb el tapís i les cartes que treballava aquest mestre de la il·lusió.

Aquest mag i intel·ligent personatge televisiu va saltar a la fama a partir de les aparicions a 1, 2, 3, Responda otra vez. I mica en mica es va anar convertint en la llegenda que és avui. Va fer molta màgia, Tamariz. Va escriure un llibre sobre màgia i el van elogiar tots els mags del món i, a més, a la seva vitrina hi té el Premi Mundial de Cartomàgia, que li van entregar a París, i la medalla d'or al mèrit en les belles arts que atorga el govern d'Espanya. Potser no se li han fet tots els reconeixements que es mereixeria, mai serien suficients, però se'n va d'aquest món, desapareix com per art de màgia, amb l'efecte de tot un país. És dimecres, és 19 d'agost.

0: La ciutat d'estiu és una producció de l'equip de continguts d'Onda Cero Catalunya i que realitza des del control de so de l'estudi 1 d'aquesta emissora. A la part negativa li van Gustems Carreño, que és el que renya si a vegades no surten les coses bé. Al seu costat hi té els ajudants en això de ser supertacanyones, l'Ismael de la Parra Bravo i la resta de membres de l'equip tècnic d'aquesta casa que integren molts més homes i que lideren Robert Atay i Ribas. I en la part positiva, Gerard Sanz Muñoz, bon dia.
1: Tal, molt bon dia.
0: Benvingut al programa amb avui.

0: Avui dimecres, Clàudia Moreno Lozano, bon dia també tu.
1: Bon dia.
0: Anna Utiel Argudo, bon dia, com està vostè?
1: Bon dia, molt bé.
0: Marcos Díaz Alcaraz, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, Robert.
0: I Pere Parés Isern, bon dia.
3: Hola, què tal?
0: I ja saben que si algo falla, el responsable és el servidor que hi ha aquí. A veure, per 25 pessetes, alguns els agafen això molt, amb, molt joves, o no havien nascut, per 25 pessetes, coses que recordeu... Això recorda de l'1-2-3, el Marcos Díaz. Coses que recordeu de l'1-2-3, responde otra vez, per exemple, Juan Tamariz.
1: Em sap molt de greu, però molt. No poder...
2: Fora d'aquest estudi, Anna Utiel i Argudo.
1: Pregunto, quin any, 1-2-3, responde otra vez, això m'ho sé, però quin any es va deixar d'emetre l'1-2-3?
0: Els 2000.
1: Clar, jo vaig néixer el 97, potser era petita
0: sí,
1: i no me'n recordo. D'Operació Triunfo 1 no me'n recordo, l'1-2-3 no. Però
0: un dia farem un especial de...
4: T'has aventurat aquí, Robert, perquè jo crec que el 50% d'aquesta taula...
0: Sí.
4: No... Res?
1: Clar, si jo no en sé res i vaig néixer el 97, no, aquests dos que van néixer abans d'ahir...
4: Sí, sí, el Marcos s'ha posat a cantar avui... la musiqueta del Respondre Otra Vez i les cares d'incredulitat.
0: Aquesta és la música. Per què fem tot això avui? A part de per Juan Tamariz, perquè la casualitat, i ara ho explicaré, ha volgut que el capítol d'avui de Víctor Ruiz Nobel dels records desbloquejats sigui un programa, un especial, un capítol dedicat a l'1-2-3, responde otra vez, i a tot el llegat que ens ha deixat televisivament parlant.
2: Jo tinc una pregunta per la joventut de la taula.
0: Encara no hem contestat. Per 25 pessetes.
2: El duo Sacapuntes.
0: El duo Sacapuntes. Que l'altre li vaig dir en Pere Parés. O qui li vaig dir que semblava el duo Sacapuntes? Sí, va venir en Víctor Llucia Barbero al costat de Pere Parés i Gern i els vaig dir, sembleu el duo Sacapuntes. I em va dir que no sabien qui eren.
2: Mayra Gómez-Kem.
0: Hombre.
2: Jordi Estadella.
0: La primera.
2: Miriam Díaz-Aroca.
0: La primera presentadora de concursos d'Europa va ser Mayra Gómez-Kem als anys 80.
2: Arévalo.
4: Home, i la Ruperta, no?
0: La Ruperta, que com tothom sap, no sé si tothom ho sap, això, però la veu de la Ruperta era la de Chicho Ibáñez Serrador.
4: Oh.
0: Així que avui recordarem l'1-2-3 amb en Víctor Ruiz Nobel, que ens portarà records desbloquejats. L'Anna diu que no, no...
2: Però això no ho estudieu a la universitat?
1: No.
2: És a dir, no, no, en sèrio.
1: Tant de bo,
2: història,
1: tant de bo,
2: història,
1: però no.
2: Història de televisió, estudiants de periodisme...
0: Sí, sí. És que això...
2: Què coi estudieu a la universitat?
1: No hi ha cap assignatura que sigui història de la televisió. Jo crec que potser t'hauria... O almenys...
3: Seria guai de fer una assignatura.
0: Seria convenient perquè, fora broma, té tota la raó en Marcos Díaz. L'1-2-3 és el pare del tot. La resta de formats televisius que han vingut després, tots emanen de l'1-2-3, que va ser creat per un geni que és Narciso Ibáñez Serrador, fill d'un altre geni que és Narciso Ibáñez Menta, i que ha creat, a part de l'1-2-3, unes històries...
2: Per a no dormir.
0: Que
2: tampoc sabeu el que és.
3: Sí, home, sí, jo les veia amb menys 13 anys, quan...
0: En fi, avui aquí
2: no,
0: haurà...
2: No, perquè això també obre un altre debat, que és... Al final, només es coneix allò que es viu.
0: Sí.
2: És a dir, però hi ha vida abans
0: sí, sí,
2: del nostre naixement.
0: Estic molt d'acord amb això.
2: Jo no vaig néixer amb l'època dels Beatles. Sé qui són.
0: La centraleta d'Onda Cero Catalunya està traient fum, dient que Marcos Díaz marxaria una secció.
2: Jo no vaig néixer quan es va estrenar Lo que el viento se llevó. Però he vist la pel·lícula.
4: Sí, però música i cine jo crec que van diferent a la tele.
1: Perquè la tele, malauradament, té menys etiqueta, menys categoria de cultura de la bona. Saps què vull dir? A vegades el cinema sí que ens l'expliquen, la literatura ens l'expliquen...
2: Tu m'estàs dient que directíssimo. Que no vam néixer.
0: El que està passant avui és
4: Marcos Díaz indignadíssim.
0: Estic d'acord amb ell.
2: El gran Íñigo. És que hauria de tenir... Radio Televisió Espanyola hauria de tenir un plató dedicat amb el nom d'Íñigo. Això, si fos una estrella de la NBC, ABC, BBC, qualsevol...
0: Aquest mateix argument que diu el Marcos, perdona, Anna, aquest mateix argument que diu el Marcos, el vaig esgrimir, perdó que parli de mi, però no és per parlar de mi, ho poden, a més a més, recuperar al web onda0.es/Catalunya o la nostra app. Li vam dedicar un especial amb en David Cervelló d'una hora sencera a José María Íñigo com a renovador de la televisió en aquest país.
2: Jesús Hermida...
1: Sí, home, sí, i José María Íñigo també, però deixa'm dir una cosa, segurament si ara el Pere i la Clàudia, que ara no recordo quin any són, 2000 poc,
5: 2005,
1: 2000 molt, 2005, comencessin a explicar-nos coses que ells saben de l'actualitat, de la seva generació, dels seus gustos musicals, segurament nosaltres ens quedaríem amb un pam de nas i tampoc en sabríem, és a dir, hi ha una cosa generacional i no només el que ve de tan lluny és valuós.
2: Això és que critica el sistema educatiu.
0: Sí.
2: Tu no pots anar a la universitat i que no t'expliquin els tòtems que han construït això. O sigui, els d'ara... A la universitat ja explicaran qui és Robert Calvo. Però deixa que passi una època.
0: No explicaran això perquè no

0: Però sí que és veritat que en una universitat on s'estudia comunicació o periodisme o el que sigui relacionat amb aquest àmbit, s'hauria d'explicar quins són els noms que han fet possible que avui en dia tinguem la televisió que tenim, al final, i la ràdio i tantes coses més. En fi, no, aquest no era el debat del dia, però m'ha encantat aquest debat perquè ens posa fa bullir l'olla del que acabarà passant en aquest programa abans de les dues.
1: Johnny Carson, per exemple.
0: I ell segueix, eh? Li donarem una secció.
1: Tampoc sabeu qui és Johnny Carson.
0: Jo crec que la temporada que ve li direm a en Lluís Soler que a la part, diguéssim, negativa que ell porta els divendres, la portis tu? La part negativa seràs tu. No, home, no. Ella és la part sempre positiva. Com l'audiència d'aquest programa.

0: veure que el Marcos és el super tacanyón al final del programa d'avui, eh? O sigui, l'he presentat com la part positiva, però al final serà... Mira, tu te'n recordes de Don Cicuta?
1: Sí.
0: Don Cicuta Valentín Tornos va ser el primer super tacanyón que va haver-hi a l'1, 2, 3 als anys 70. I Don Cicuta era un home al qual la fama li va arribar molt tard, li va arribar ja molt avançada la seva edat. I es va fer molt popular en aquest país... I anava pel carrer i deia, Don Cicuta, Don Cicuta, això ho explicava el Chicho. I quan es girava deia, si tu me llames Don Cicuta, jo te llamo, i feia una rima que no direm ara mateix. Com cada dia escoltem l'audiència d'aquest programa, que avui no cal que ens parli d'un, dos, tres.
2: No, si, vol, sí. Si volen explicar-nos, sí, sí. Aquí al final és, sí. Es pot explicar.
0: No, avui parlem d'una cosa molt important, volia. Molt important, que això també és molt important i s'ha d'estudiar també a les facultats de periodisme, que és la història de la fotografia.
2: Sí, avui aprofitem un dia mundial per plantejar la pregunta del dia, i és que avui es celebra el Dia Mundial de la Fotografia, una jornada que pretén doncs, posar en valor i reivindicar la passió que desperta el fet d'immortalitzar moments amb una càmera. És per això que nosaltres ens hi volem sumar fent la següent pregunta. Sou de fer moltes fotos allà on aneu? Una pregunta més adient que mai, perquè quan viatgem és quan acostumem a fer més fotos i quan més viatgem és a l'estiu. Però també hi ha molta gent que estigui de viatge o no, fa fotos absolutament de tot i en totes les situacions. Afavorit, està clar, pel fet que ja no hem d'anar gastant carrets, perquè avui els mòbils...
0: Tu ets de l'època encara del carret de les 36 fotos, eh?
2: Sí, jo recordo anar fent la rodeta, rec, i després portar a revelar.
0: Abans tenies 36 oportunitats, només.
2: Sí. Però és que no, ara, clar, amb els mòbils... Els mòbils són fotos il·limitades i, a més, amb càmeres doncs, que fan molt bones, molt bones fotos.
3: Ah, exacte. Mira.
0: Molt bé, aquest moment que s'acosta més a les noves generacions, Anna.
2: Sí, home, clar.
4: Veus, ara sí.
2: Com deia, hi ha gent que fa absolutament fotos en qualsevol moment. Et lleves, foto. Esmorzes i fas el cafè, foto. Agafes el metro, foto. Comences la jornada laboral, foto. Quedes per prendre alguna cosa, foto.
0: Jo he deixat de seguir
2: així,
0: aquestes persones que fan això.
2: Doncs tot el dia. Doncs bé, volem saber si sou d'aquests, si sou de fer moltes fotos o, al contrari, si en feu... en ocasions puntuals. A partir d'aquí, si ens voleu explicar si sou de fer fotos amb posat o més naturals, si us agrada buscar la bona foto
0: filtre
2: o en tireu un parell, exacte, i prou, i de més, doncs, benvinguts serà. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Sou de fer moltes fotos, 676-760908.
0: Hi ha gent que no té expressió a la mirada, ni a la cara, ni res, perquè es posa tres filtros bellesa, más el València, más el no sé què, i no sembla que hi ha persona. De fet, hi ha gent, i alguns d'aquí en coneixen alguna, de persona d'aquestes, dic, que ja s'està fent les fotos per la IA.
2: Per la IA.
4: Ai.
0: I no semblen elles.
4: Sí.
0: Són una altra persona. Però bé, cadascú decideix el que fa amb les seves fotografies i és lliure de fer el que vulgui. 676-760908. Vosaltres feu moltes fotos, Clàudia, Pere?
4: Jo faig moltes, però no penjo cap.
0: No,
4: o sigui,
0: no
4: m'agrada tenir-les per mi, perquè m'agrada tinc a més
0: però
4: més una càmera i tal.
0: Vull dir, els de la teva generació ha estat com més de penjar fotografies
4: sí.
0: A Instagram, no?
4: Bueno, no tant, ara hi ha com un perfil més baix de no pujar tantes.
0: Ah, sí? Sí.
5: Penjo moltes stories, però poques coses
4: sí,
5: al feed.
4: Sí, publicacions, crec que tinc una o...
0: Sí? Molt bé, i en Pere?
6: Jo tinc un vell vivint dins meu que...
0: Va amb el carret de fotos encara?
6: No em fa. O sigui, no em faig ballar. Jo vaig tenir... Bueno, no sembla gaire bé. No, és que no estic com... I vaig, de petit vaig llegir un text que era una xorrada, una comprensió lectora del col·le, perquè parlava del valor de capturar les coses amb els ulls i experimentar i no perdre com el temps veient la vida a través d'una càmera,
0: mira,
6: no?
0: Doncs
6: I
0: això,
6: em va com marcar molt.
0: Això està bé, però al final... No, està bé, però les fotografies al final són l'únic record que ens queda en un moment de la vida de persones i de coses i de fets.
6: Sí.
0: Ho dic perquè, mira, he buscat la dada concreta. Hi ha hagut un projecte els darrers 2 anys a València per recuperar les fotos que es van perdre amb la riuada provocada per aquella dana mortal, que es va titular aquest projecte, que ve de la Universitat de València, la Universitat Politècnica, Salvem les fotos. Els estudiants de la facultat, del dia després de la dana, van anar amb carretons del supermercat i amb tot tipus d'artilugis a buscar aquestes fotografies, emmagatzemar-les i a partir d'aquí tractar-les manualment, no digitalment, algunes s'han tractat després digitalment, per poder tornar a les famílies al record d'aquells que ja no hi són. i s'han tornat ja 160.000 fotografies restaurades. És una barbaritat. Per tant, la fotografia té molt, molt valor.
2: Sí, sí, i tant.
0: Doncs l'Anna no sé si em fa moltes de fotos. Aquestes vacances algunes,
5: Quan vaig a viatjar, sí que en faig. És veritat que aquest any també li he demanat a mon pare una càmera analògica antiga de carret i tal per fer-les
2: amb carret
5: més...
2: i tot,
5: Sí, per fer-les amb més consciència, no? Com en tinc 36, doncs les faré quan toca, perquè si no el mòbil s'atomple de galeria, si no les tornes a mirar i són un rotllo. I puc dir una cosa molt breu. A Instagram últimament m'ha sortit com gent reflexionant sobre que hi ha dones que a partir d'una certa edat no es veuen bé, no es veuen guapes, i llavors demanen no sortir a les fotos. Feu fotos, si us plau, a les vostres mares i a les vostres àvies, encara que diguin, ai, a mi no me saques que estic molt fea. No els hi feu ni cas, perquè després no en tindreu.
2: Faltarà aquella foto que volies mirar.
0: I també perquè les fotografies, a vegades passa això quan es mor un artista, no? Es mor Carmen Sevilla, i tots posen la foto de quan Carmen Sevilla era espectacular, jove, fresca, lozana, però Carmen Sevilla també ha estat una persona de 80 llargs anys, vull dir que, i també era guapa, bella, en fi. Marcos, tu, clar, tu tens el carret ple de fotos de la Sofia.
1: Mira el que et diré, Robert, faig poques fotografies, em renyen perquè en faig poques, i les que faig, sembla ser que les faig malament.
0: Ja,
1: perquè jo sóc de foto espontània. I, clar, no està ben enquadrada, surt potser més, no sé, l'estàtua que la persona
0: que ha de
1: sortir.
0: A veure si qui té habilitats per la comunicació a casa en realitat és l'altra part. I no
1: totalment,
0: tu.
1: Totalment, no.
2: A mi les espontànies m'encanten, més que el posat.
0: L'Ivan m'ha dit una cosa que em sembla meravellosa. Diu que és l'única màquina, la fotografia és l'únic, com has dit això, Ivan? L'única cosa que captura el temps. I és meravellós,
2: clar,
0: és veritat.
2: Sí,
0: i l'únic que ens fa mantenir el record viu d'aquelles persones que, en realitat, si no tinguéssim la fotografia, encara que tanquem els ulls i recordem com era, hi ha un dia que s'acabes esborrant d'alguna manera, no? I per tant la fotografia t'ajuda que no s'esborri. Avui parlem de les fotos.
2: Moltes fotografies t'activen el cap i t'activen la memòria.
0: No, i això és molt important també les persones que, per exemple, pateixen Alzheimer o... Vull dir, hi ha un dia que perden tots els records. Però les fotografies al final poden despertar alguns records. Avui les fotos amb notes de veu al 676-760908, les 12:35, notícies a Onda Cero. Nou dia de calor extrema a Catalunya. Jo encara no m'he assecat la samarreta. Els termòmetres podrien tornar a enfilar-se per damunt dels 40 graus i ja seria la 20a jornada d'aquest any amb aquesta temperatura. És un rècord històric.
5: Sí, fins ara el màxim era el de l'any passat, el 2025, quan hi va haver 16 dies a més de 40 graus en tot l'any. Ara ja estem als 20. Això pel que fa a les temperatures diurnes, però també s'estan batent rècords de temperatures nocturnes. A Barcelona, aquesta passada nit ha estat la 54a nit tòrrida de l'any, és a dir, la 54a nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment.
0: Horrorós dormir així. Mig miler de dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
5: Parlem d'un dolor que se situa a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i que es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se'n pot identificar la causa, una situació que pot dificultar el diagnòstic i provocar un llarg recorregut de les pacients per diferents especialistes. A més, sovint hi ha un estigma, una vergonya, que fa que les pacients no en diguin res. Pilar Cano ho ha viscut en primera persona i anima totes les dones en aquesta situació a trencar el silenci.
7: Encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
5: Actualment aquesta consulta fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
0: Això passa a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. La Guàrdia Civil, mentrestant, i els agents rurals han detingut 4 persones per fabricar i distribuir, presumptament, medicaments veterinaris sense autorització.
5: La investigació continua oberta, però les autoritats donen per desarticulat el laboratori fraudulent situat a Terrassa. Els 4 arrestats i 2 persones més investigades estan acusats de delictes contra la salut pública, falsificació, contraband, estafa i pertinença a organització criminal, entre altres.
1: El grup venia els productes veterinaris a clients de confiança i en grups tancats a través de xarxes socials, sense factura i amb pagament en efectiu o per Bizum. La clientela, però, anava més enllà d'Espanya. La Guàrdia Civil ha localitzat una empresa de transports que en els darrers 4 anys va fer prop de mig miler d'enviaments a França, Alemanya, Bèlgica,

0: als Estats Units i al Marroc. La investigació va començar fa una dècada quan la Guàrdia Civil va localitzar a les Palmes de Gran Canària quatre productes per a aus que procedien de Badalona sense l'autorització sanitària corresponent. Els investigadors van estirar del fil fins a arribar al laboratori de Terrassa. L'operació ha permès detenir quatre persones d'entre 42 i 76 anys i imputar altres dues. La majoria forma part de la mateixa família.
1: Déu-n'hi-do, quins casos que passen a Catalunya, aquests medicaments veterinaris il·legals. És a dir, arriba tota la il·legalitat, arriba fins i tot als animals. A 2:15 de la tarda, aquests temes i molts altres explicats al Notícies Migdia. Que vagi bé, Anna, que vagi bé, Marcos. Adéu. Adéu.
2: L'actualitat del dia a la ciutat d'estiu.
3: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.

0: Cada dia a aquesta hora, la Clàudia Moreno Lozano ens porta un so. I aquest forma part d'una sèrie de 5 sons que anem desgranant al llarg de la setmana i que resolem el divendres, d'aquí a 2 dies passarà això, amb els missatges també de l'audiència al 676-760908. Cada setmana hem fet una temàtica. El cotxe i els viatges, l'aeroport... I aquesta setmana què, Clàudia?
1: Ja vaig dir que no era com un lloc concret ni res d'això, però també vaig dir que fins divendres no
0: Callada.
1: Hi havia res.
0: Sí. Hem escoltat una sèrie de sons que jo no he aconseguit desxifrar, no sé si ho ha fet l'audiència.
1: Jo crec que a partir d'avui ja són més desxifrables. Reconec que els dos passats potser s'ha manat una mica i ho he complicat massa, però aquest jo crec que és fàcil.
0: Doncs a veure què és el so d'avui. Aquest me'l sé. Aquest me'l sé perquè sense això, que sé el que és, no viuria. Sí. A l'estiu. I a l'hivern també. Per tant, jo ja he dit aquí una pista, clar, no sé. Podem tornar a escoltar, a veure?
2: Home,
0: és fàcil, no?
2: És claríssim.
1: Jo m'he estat batxamant el teu.
0: Sí. Clàudia, no tens més pistes. Bé, la gent que ens escolta, les persones que ens escolten ja poden desxifrar més o menys de què va la temàtica d'aquesta setmana, entenc, perquè estic rememorant els d'ahir i d'abans d'ahir i ara estic començant a atar cabos, que es diu, no? En fi, la Clàudia ens ho resoldrà divendres.

0: Des d'ara fins les dues tenim moltes coses per explicar. De seguida desgranarem les dades del darrer informe que ha fet l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia de Catalunya, que explica que els discursos d'odi van a l'alça en un país en el qual també s'han estès els atacs a les persones trans. Serà justament abans que en Pere Parés ens porti un nou capítol de fitxatges, d'anades i de vingudes a Los ricos también lloran. I justament abans, tot això, de les notícies de la una. Després del butlletí, la festa major de la ciutat d'estiu comença i és que primer rebrem, com cada dia, l'Alícia Escribano, que ens porta a un estiu iaier i a un lloc del món. Avui ha vingut amb un vano gegant i diu que anirem a una illa plena de temptacions. A què fa olor la música que ens portes avui, Alícia?
1: A llibertat, a festa, a avantguarda, música electrònica, androgínia.
0: Com els deia, ostres, d'androgínia. Com els deia a la portada, avui és un dia molt especial i, a més, la casualitat ha volgut, com ja els avançava, que avui en Víctor Ruiz Novel ens havia preparat un capítol dels seus records desbloquejats dedicat al programa en el qual Juan Tamariz va saltar la fama i el gran públic. I és que avui direm més d'una vegada campana i se acabó. Però fins al final d'això. Perquè abans que arribi al final del programa, amb en Víctor no s'acaba la cosa, abans que arribi al final del programa vindrà aquí el nostre sofridor en casa, que és en David Cervelló i Espanyol, que ja ha passat pel quiosc.
2: Doncs analitzarem els i les protagonistes de les portades a les revistes del cor, a veure qui aquesta setmana ha quedat ben retratat.
0: Clar, amb aquest dia del Mundial de la Fotografia que estem celebrant aquí, en aquest boulevard de la ràdio que està enganxat a l'actualitat i que es pot escoltar a totes les emissores d'Onda Cero Catalunya i també al nostre web ondacero.es/Catalunya i a la nostra app en directe i en podcast. Catalunya va registrar l'any passat 353 incidències per LGTBI-fòbia. És la xifra més alta des que se'n recullen dades i representa un augment de l'11% respecte a l'any anterior. I no només és que augmentin els casos, també canvia la manera com es manifesta aquesta discriminació. Per primera vegada, les mostres d'odi i exaltació són la tipologia més freqüent per davant de les agressions físiques, Gerard.
3: Hi ha dues dades que criden especialment la

0: Atenció, eh? Una de cada quatre incidències passa al carrer, a la via pública, però l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren i, a més, les persones trans concentren més d'un terç de les incidències detectades el 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica.
1: Cristian Carré, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: En Cristian és psicòleg social i coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya. I, per tant, és l'home que ha gestionat aquestes dades, que les ha treballat per poder-les explicar. Unes dades, Cristian, que no sé si ens han de fer pensar que hi ha més LGTBI-fòbia o fòbia a les persones LGTBI a Catalunya, o que ara hi ha més valentia a l'hora de denunciar les agressions.
2: És una molt bona pregunta i la té debat. Jo sempre penso que, òbviament, són 353 incidències al 2025. El que portem del 2026, portem 210 incidències i falta encara 4 mesos per endavant. Ja portem 3 anys consecutius que registrem més de 300 incidències i si continua aquí, el 2026 acabarà més o menys igual. Per mi sempre dic, no? Potser no tenim l'oportunitat de reparar la dignitat d'aquestes persones per prevenir aquesta situació, però sí que les hem detectades i per tant sí que tenim l'oportunitat de poder acompanyar-les de forma digna. Per tant, en aquest aspecte sempre dic que cada vegada hi ha més agents per poder acompanyar, entre ells l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, i òbviament si qualsevol persona ha patit alguna agressió o alguna discriminació on la motivació d'aquesta situació discriminatòria és la seva orientació sexual, la seva identitat de gènere, la seva expressió de gènere, pot comptar amb nosaltres per estar al seu costat.
0: Cristian, vosaltres mateixos advertiu que hi ha moltes situacions que no arriben mai a l'Observatori. Quina seria la dimensió d'aquestes situacions no denunciades?
2: La infradenúncia es troba en l'etifòbia, però la podem trobar en altres eixos de discriminació. Per això nosaltres sempre diem que la persona que ens indica, nosaltres parlem d'incidències, no? Qualsevol persona que ens pot comunicar que ha patit alguna situació discriminatòria. Després veurem quin itinerari agafa aquesta incidència, però l'important és que almenys quedi registrada, perquè si no queda en el no-res. La persona sempre té agència de què vol fer amb aquesta situació discriminatòria. Nosaltres sempre diem que no dirigim, sinó que acompanyem a les persones afectades, acompanyem a les víctimes. La persona vol fer un acompanyament psicosocial, si fa un assessorament jurídic, si vol fer un comunicat públic, si fa un acte de rebuig en la comunitat o en el barri on ha passat, diferents tipus d'itineraris, estem allà per acompanyar. Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa, o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
1: Això és molt important. Per primera vegada, dèiem, les mostres d'odi i exaltació són més freqüents, no?, en aquest informe del 2025. És a dir, s'està registrant un augment d'aquestes mostres d'odi i aquests discursos. Això per què ve provocat? És a dir, quina lectura en traieu d'això?
2: És la primera vegada que el 2025 les mostres d'odi i exaltació estaven per davant de les agressions verbals o les agressions físiques. He de dir que continua la mateixa tendència en aquest 2026. Sí que, de moment, les 210 incidències que tenim registrades serien les agressions verbals la primera, però molt, molt a prop aquestes mostres d'odi i exaltació que comentàveu en aquests moments. Crec que també el context sociopolític, on a vegades es legitimen certs tipus de discursos que fan que, bàsicament, deshumanitzen a les persones LGTBI o que poden ser carents dels drets que podem tenir totes les persones, facilita que alguna persona, al final, agafant aquests discursos, els compri i produeixi algun tipus de discriminació.
1: La Federació Estatal de LGTBI demana un pacte d'estat contra els discursos d'odi i crec que és important que al final s'articuli d'alguna manera una legislació vigent que permeti protegir les persones que reben aquests discursos.
2: De fet, seria una política pública de prevenció en aquests aspectes. I ja veiem que també amb els nostres temps, no, el 2026, tots aquests discursos d'odi també circulen i es propaguen amb molta rapidesa a través de la internet i xarxes socials i com moltes vegades aquest camp o aquesta audiència que pot comprar aquests discursos és més majoritari. Per tant, tenir totes les eines que es pugui fer de manera col·lectiva, que puguin comptar també amb l'Observatori i amb les experiències de totes les entitats d'arreu de l'estat espanyol per veure quines estratègies són les més eficaces a l'hora de combatre aquests discursos d'odi.
0: Cristian, sorprèn especialment l'augment en l'àmbit laboral. Què està passant als llocs de feina? Què detecteu en les vostres incidències?
2: Les incidències són totalment heterogènies. De fet, si ens fiquem en l'àmbit laboral, continua també aquest 2026 com el segon àmbit amb més, darrere de la via pública, amb més incidències registrades. Les incidències són totalment heterogènies, des d'insults, per exemple, amb persones que estan al mateix rang, també de manera vertical, a través dels caps cap a altres persones, no només de manera directa, o pot haver un insult o una agressió, sinó, per exemple, també fer el buit, no?, que s'hagin assabentat l'orientació sexual de la persona i, de cop, sembla ser que hi ha una sobrecàrrega de feina, per exemple. L'altre dia, ahir mateix, tenia un noi treballava en l'àmbit hoteler, i quan va expressar la seva orientació sexual, al cap de la setmana o la setmana següent va veure com començava una sobrecàrrega de fe

0: feina en les seves tasques, i no només això, sinó que a més, quan hi havia algun tipus d'innovació o de competència informàtica, per exemple, no li facilitaven la capacitació, no? I era exclusivament a ell. Clar, després com demostres això si fas un itinerari penal? Estaríem en un altre àmbit, no? Però, casualitat, que no, se sap això en l'àmbit de feina, sí. I continuen aquestes represàlies.
1: Sempre en aquesta persona, dins del seu àmbit de laboral, li poden dir que veu gegants on hi ha molins, etc etc. L'ús de gas, en fi. Això passa en un país, Espanya, en el qual les empreses han hagut de ser obligades per llei, perquè no ho havien fet fins al moment, obligades per llei, les de més 50 treballadors, que implementin un pla LGTBI per protegir les persones LGTBI de les seves plantilles, per fomentar la igualtat, la no discriminació. Vull dir que han obligat per llei, Cristian, vull dir que hem d'estar en aquest àmbit, no? Que el govern d'Espanya ha d'anar a les empreses, les ha d'estibar de les orelles i dir, senyors, vostès, que tenen una diversitat a la seva empresa, facin el favor de protegir aquestes persones.
0: La diversitat afectiva, sexual i gènere estan dels àmbits de la vida social. I també en les nostres empreses, en el mercat laboral, diguem-ne, en l'àmbit laboral, on passem moltíssimes hores cadascuna de nosaltres. Mm-hmm. Per tant, nosaltres sempre diem a les diferents administracions públiques que són les obligades a realitzar aquestes polítiques públiques eficaces, a tenir tot tipus d'eines i estratègies perquè les persones puguin expressar-se amb llibertat i sense risc de patir qualsevol tipus de discriminació. Una d'elles és la que comentaves de les empreses de més 50 treballadores que tinguin aquest pla per obligació. També animo a petits mitjans comerços o petits mitjans empreses que també es puguin fer aquests plans adaptats a la seva realitat, a les seves demandes, perquè la idea, bàsicament, us poso un exemple, un acompanyament a una persona que arriba i diu, jo a partir d'ara començo una transició. La dins una transició.
1: Sí, sí.
0: Quins aspectes s'han de tenir en compte? Un aspecte vital d'aquesta persona, no? En el desenvolupament de la seva feina, però ja no només en l'àmbit estrictament de competències tècniques laborals, en l'àmbit de la socialització humana.
1: Sí, sí.
0: I en aquest aspecte nosaltres crec que l'entorn ha de facilitar, bàsicament...
1: I després, que ningú es pot arribar a imaginar, ningú que no ho pateixi, vull dir, es pot arribar a imaginar el que és l'infern que arriba a ser, pot arribar a ser... No dic que ho hagi viscut jo, dic que l'infern que pot arribar a ser estar 8 hores al dia, com a mínim, vivint una vida falsa, amagant-te, no sent tu mateix i estant cohibit 8 hores al dia, durant no sé quants anys.
0: Fixa't que si desgranem una miqueta la LGTBI-fòbia, també passa en l'àmbit escolar, com pot passar a l'àmbit laboral, no? Primer, que moltes vegades és invisible, però després hi ha una cosa que es denomina horitzó la injúria, que si tu estàs veient que en el teu cercle més proper d'àmbit escolar o àmbit laboral hi ha rialles, hi ha burles, o fins i tot hi ha una cosa més explícita, dius, ostres, potser en aquest espai no és el més amable. Però nosaltres des d'Observatori sempre diem, anem a construir espais amables en els diferents llocs on podem expressar-nos amb llibertat. Si tu estàs visquent aquests inputs que no fan aquest espai amable, el més lògic pot ser que si l'estratègia sigui el silenci i no expressar-te, no?
2: Mm-hmm. Cristian, esmentaves les persones trans que, sens dubte, protagonitzen la dada més preocupant, representant el 35,7% de les incidències registrades. El percentatge més alt de la sèrie dins del col·lectiu LGTBI són, sens dubte, les grans perjudicades.
0: De fet, ja ho hem comentat, amb les dades de 2026, perdona, també estem bàsicament rondant el 28%. Si continuem així, jo crec que a nivell percentatge serà similar. Ja fa forces anys que quasi un quart o més d'un quart de les incidències registrades a persones trans o identitats o persones no binàries en el total de totes les incidències. Crec que també ha tingut a veure tota aquella, no sé si recordeu, a mi no m'agrada parlar de debat, perquè els drets no es debaten, s'exerceixen. No, però va haver-hi tot un debat quan s'estava construint l'anomenada popular llei transestatal, en el qual no es consideraven a les dones trans, sobretot, si fixem les incidències i les nostres dades, si fixem la comparativa, la gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans. No? Totes les incidències, per suposat, tenen la seva validesa i ha d'haver-hi el seu acompanyament. Però això té a veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans. I clar, això és el que deia fa uns minuts, no? Si tu estàs fent un caldo de cultivo d'aquests discurs que es van propagant a diferents sectors de la població, és més fàcil que algunes persones agafant aquest discurs es legitimen per continuar aquests discursos d'odi propagant-los o fins i tot eliminant una agressió o una discriminació més explícita.
1: Una agressió també és que vostè convisqui amb una persona trans en el seu àmbit, el que sigui, laboral, familiar, i li digui que no sembla una persona trans. Això és transfòbia. Amb tot aquest panorama que estem dibuixant, Cristian, el futur, jo ja demano que facis una mica de futuribles, amb les dades que tens a la mà, que teniu a la mà, què pot passar en el futur i què hauria de passar per part de les administracions per posar solucions a això que acabem d'explicar?
0: Primer, complementar les eines i els marcs legals que tenim, que els tenim. I, però clar,
1: s'han que a més les Catalunya és pionera en això.
0: S'han d'implementar. Està la històrica llei 11-2014 que a finals del desembre es va modificar i de

0: necessiten una dotació pressupostària per portar-les a terme. També dic que moltes vegades no només podem quedar-nos en el marc legal. Està molt bé construir marcs legals de reconeixement i de drets, bàsicament, perquè totes les persones les tenim, no? Però també sempre parlo de fer xarxa comunitària, col·lectivitat, als barris, o sigui, continuar als carrers, perquè òbviament no tot està fet. Veiem discursos i panorames de contextos sociopolítics arreu del món, amb proves mostrades de que poden ser persones afectades i víctimes per l'LGTBI-fòbia, per tant, el que hem de fer és tenir, posar totes les estratègies que puguem tenir per garantir els nostres drets.
1: Doncs amb aquest panorama vostès ja decidiran com s'han de comportar en societat, perquè això és feina de totes i de tots, i que no només és competència lluitar pels drets de les persones LGTBI, dic, no només és competència de les persones LGTBI, que són les que ho hem de fer en primer terme, però això requereix del concurs de tothom, seu, meu, de tothom. Cristian Carrer, moltes gràcies per venir. Fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
2: L'actualitat del dia a la Ciutat d'Estiu.

0: En el capítol d'avui de Los Ricos también lloran un que ja no plora perquè ha aconseguit el que volia, que ser jugador del Barça. Pere Parés i Gern ens explica que en Rodri, o de Rodri, ja és oficialment jugador del Futbol Club Barcelona.
1: Sí, això després que fos presentat la tarda d'ahir després de signar un contracte que alliga el club pels propers 4 anys, davant un Laporta que fins i tot es va emocionar. Per decidir-se pel Barça va ser molt important la trucada de l'entrenador Hansi Flick, que va aconseguir convèncer-lo d'unir-se al projecte culé. Així parlava Rodri de l'entrenador alemany.
2: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final... Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación. Y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que... Evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años. E intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros y venir para sumar.
1: Rodri va manifestar la seva disposició a jugar quan abans possible. Encara no sabem si serà convocat al trofeu Joan Gamper, que es jugarà avui a les 8 del vespre. El Barça convida per aquest esdeveniment de pretemporada a l'Al-Ahly d'Egipte i ja compta amb tots els jugadors que estaven de vacances. Jugadors com Anthony Gordon i Karim Adeyemi podrien tenir els seus primers minuts com a culers al Camp Nou.
0: I a l'Espanyol estan a punt de presentar Banja Drusic, que és el cinquè fitxatge d'aquest estiu.
1: Sí, el central eslové aterra a Barcelona procedent del Zenit de Sant Petersburg, equip d'on arriba cedit per un any amb opció de compra. Serà presentat en uns breus minuts a la una del migdia.
0: I ho explicarem aquí al Notícies Migdia. En handbol, ahir es va jugar el torneig Ciutat de Granollers.
1: Sí, i van participar tant el femení com el masculí de l'equip, el Granollers, que, com bé saps, és un dels clubs d'handbol amb més història de Catalunya.
0: Absolutament.
1: I jugaven el femení amb la missita de Zúrich. Les catalanes van guanyar el partit per 27-25 i el masculí jugava contra el Wacker Thun de Suïssa. Van guanyar i així en parlava l'entrenador Antoni Rama.
3: El rival també tenia una entitat, diguéssim, a nivell de força, de pes i de competitivitat, que avui han vingut a lluitar doncs, a aquest torneig Ciutat de Granollers. A nosaltres també això ens ha fet donar una passa endavant i ser una miqueta més agressius. Penso que l'equip ha respost, no? Li ha costat durant tot el partit anar una mica amb aquesta dinàmica, diguéssim, tan de guerra. Però bé, jo estic molt content, és el segon partit, encara ens queda. Penso que s'han vist una mica ja més de sinergies dintre de l'equip. Tot i que és un equip ja molt fet, necessita, doncs, després del temps que ha passat, doncs, cada vegada estar millor i en línies generals content.
1: El marcador final va ser un disputat 34-31 a favor dels granollerins.
0: El bàsquet avui aporta a la seva crònica que el Quinzenàs Manresa ha fet la presentació de l'equip.
1: Els manresans encara en una temporada on competiran la Lliga

0: informe internacional alerta que el ritme al qual s'escalfen els mars sobrepassa fins i tot el de l'escalfament global i ho atribueix a la crisi climàtica, especialment a l'ús de combustibles fòssils, aquests que deixen anar la mà humana. El Mediterrani és el mar que ha registrat les pitjors xifres. Aquest que ens abraça a nosaltres, aquest és el pitjor, amb fins a 6 graus al juny per damunt del normal i amb onades de calor marines que també han batut rècords per arribar abans que mai als registres que hi ha ara. Això és el que està passant ara mateix a la Terra. S'escalfa la Terra, s'escalfen els oceans, s'escalfen els mars i vivim malament els que són fora del mar i els que són a dins.
1: Esteu escoltant La Ciutat d'Estiu.
0: Perquè vostè dirà, això passa al mar, però és que terra ferma això té conseqüències, moltes conseqüències. Hi ha les tempestes aquestes sobtades que ara tenim, de cop i volta que la gent diu, ara plou com mai no havia plogut. Clar, és que l'escalfament és això, i l'escalfament de l'aigua té aquestes coses. La Clàudia Moreno Lozano no ens porta en barca per Catalunya, sinó que ens porta en cotxe, sostenible, imaginari, de fet, per recórrer a diferents indrets del territori que ens permet descobrir. Avui on anem, Clàudia?
2: Mira, per triar el lloc d'avui he fet una cosa que jo crec que és molt xula i és que he agafat el ninot aquest del Maps,
0: el Google Maps.
2: He tancat el suvi, s'ha girat així el ratolí, l'he deixat caure a un punt i dic, on caigui, el farem.
0: No,
2: el primer punt ha sigut una carretera, per tant, ho hem repetit una segona vegada, sent sincera.
0: Home, però podríem anar a una carretera a passar el dia.
2: Sí, saps on m'ha portat?
0: A veure.
2: A Pujalt.
0: No sé on és Pujalt.
2: És un petit municipi de l'Anoia, quasi al límit amb la Segarra, i de fet està format per 5 nuclis, Pujalt, l'Estó, Conill, la Guàrdia Pilosa i Vilamajor.
0: Mira, això passa a la meva comarca, al Berguedà, això passa molt, perquè hi ha gent, jo conec persones que viuen en 3 municipis diferents dins de casa.
2: Doncs aquests són 5. Bueno, el paisatge és el típic de l'Alta Anoia, amb els camps, boscos i unes vistes àmplies que arriben als Pirineus i a Montserrat també. I el poble conserva també doncs, el seu passat medieval amb els típics portals de muralla, passos coberts, esglésies i restes de castell.

0: I té una altra cosa interessant que ve molt bé avui que fa una setmana de l'eclipsi, i és que té un observatori astronòmic que està a uns 750 metres d'altitud, on es fan observacions del Sol, dels planetes, constel·lacions...
1: Molt bé, però això a tu no t'interessa, perquè tu els eclipsis...
0: No, això que està... Bueno, les estrelles sí, però... A mi el que no em deixi ser... I m'he posat també a investigar una miqueta més fons sobre el poble, la història i tal, perquè sincerament no el coneixia. I llavors, si sou uns friquis de la història com jo, plantegeu-vos, de veritat, visitar Pujalt, perquè l'any 1938, en plena Guerra Civil, s'hi va instal·lar una base d'instrucció del 18è cos de l'Exèrcit Popular de la República, i aquell espai es pot visitar gràcies al Memorial de l'Exèrcit Popular, que conserva refugi, restes del campament i diferents espais que expliquen com vivien els soldats que estaven destinats allà.
1: Doncs la història s'explica també a través de les coses que queden d'aquelles restes de l'any 1938, en plena Guerra Civil Espanyola. La Clàudia avui ens ha portat a Pujalt, es diu, Pujalt. Molt bé, he conegut un indret que no coneixia. Gràcies, Clàudia.
0: Res.
1: En aquestes excursions que vostè pot fer gràcies a la Clàudia, pot fer fotografies. Després les ha de vostè classificar una miqueta, perquè si no, això que es diu la galeria o el carrete de fotos de del telèfon mòbil s'atomple, i o bé fas el que fa la gent corrent, que és crear-se diferents comptes de correu i anar acumulant fotos, etc, etc, o el que fa la gent ja sensata, que és pagar un emmagatzement i allà ho poses tot i ja està. Fotografies, avui per què? Perquè és el Dia Mundial de la Fotografia. Què important és la fotografia i el fotoperiodisme? Que hi ha fotografies que no requereixen ni de text per ser explicades, perquè s'expliquen per si soles. Potser també les seves, també, les que ens explica vostè avui al 676-760908 amb notes de veu com aquesta.
2: Hola, molt bon dia.
1: Hola, guapa.
2: Mira, avui parleu d'una cosa que a mi m'encanta, la fotografia. Soc una molt aficionada a la fotografia. He fet diversos cursos de fotografia, hem revelat i tot. Primer amb les càmeres tradicionals, amb els carrets i així, i tinc milers de fotos, mils, i diapositives i de més. I ara, amb el mòbil, em resulta molt més pràctic. M'agrada molt fer fotos. Soc de les persones que retrato tot el que veig, no? M'agrada la fotografia de la natura, m'agrada les fotografies naturals i també els jocs arquitectònics i de més. Però ara sóc d'una manera de pensar, per veure que abans ho penjava a Facebook i Instagram, i no m'agrada que em controlin el que faig o que deixo de fer. I ara només les faig per al meu gust i per al meu plaer. I punto. Només per això. Moltes gràcies per
1: tot.
3: Bon dia. Jo no soy de hacer muchas fotos. Yo creo que con tener algún recuerdo de algún paisaje o de grupo de amigos y de familia y tal, pues ya es bastante. No hace falta que hagas muchas fotos. Y además, alguien se está preguntando el gasto en energía que supone todas estas fotos que tenemos en servidores... Ya. Todo esto lo que se está haciendo.
1: Es verdad,
4: buen día. A mí el sonido me parece el latido del corazón.
1: El latido del corazón, me encanta.
4: Pero es lo que yo creo que es. Luego, fotos. Buah, a mí me encanta echar fotos, pero mi familia
1: no
4: nunca
1: me
4: sigue. Siempre dicen que soy una pesada con las fotos, pero a mí me da igual porque yo insisto. Porque yo tengo la clara idea de que las fotos son lo único que nos quedan. Yo ahora veo las fotos de cuando eran pequeños y digo, mira, ¿recordáis esto? Ah, mamá, y luego cuando no echas fotos, o sea, luego te arrepientes. Y yo, aunque me llamen pesada, pido que echemos fotos, ¿eh? No solo para subirlas, es para tenerlas. Me encanta, tengo las fotos, ¿cómo se dice ahora? Las revelo, las imprimo, ahora sé imprimir, creo, ¿no?
1: Sí.
4: Y las tengo en álbumes y me encanta y presumo mucho de hijos. Así que me gusta tener muchas las fotos. Hasta luego.
1: Mira, hasta luego, gracias por participar. Esto que dice, això que diu que esteu oient, és molt interessant perquè explicàvem fa un temps aquí a la ràdio, a partir d'aquest tema del Salvem les fotos que he explicat de la Universitat de València, que ha recollit les fotos de la Dana, les fotos que van quedar sota el fang de la Dana, que ja no es fan àlbums de fotografies a casa. La gent no fa àlbums de fotografies com es feia abans de la família o d'esdeveniments familiars com les vacances. Tampoc així dels casaments, que jo he descobert que ja no es dona àlbum del casament, es dona un pendrive o un llapis de memòria o un CD, un DVD, el que es doni de suport, però ja no hi ha suport fotogràfic. Es dona als nuvis un llapis de memòria i els diu imprima-se vostè el que quiera. És una mica trist, no, això de no fer àlbum del casament? És una cosa que s'hauria de seguir fent tota la vida. 1:14.
5: La ciutat d'estiu.

0: L'Alicia Escribano. Alicia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, florejada, i avui ve amb un vano, amb un ventall molt gran.
1: Ui, avui vinc amb un superabanico per situar-nos molt
0: bé. Que tens calor,
1: bé. Bueno, tinc calor i que també penso que per aquesta cançó que avui farem protagonista és que la necessito, això, no?
0: És que l'Alicia es caracteritza, sempre que ha de fer una secció temàtica d'algun tema, ve caracteritzada allò.
1: Intento.
0: Ha vingut de queixa, ha vingut de tot.
1: He vingut amb el pelopinxo, amb l'aca, el cabell, no? Per situar-me i per ficar-me més en la pell d'aquesta cançó. Avui marxem a l'estiu de 1989. Uh-huh. De cop apareixen quatre nois vestits així amb una indumentària estranya, barroca, però també xic, movent uns bànols, com a les folclòriques, que només movien els bànols així, les folclòriques, i lo peten, tu, de la cop ho peten, no? Bombachos, ombreres descomunals, xilaves així rares, molta gomina, es deien locomia, i ens deixar tots amb la boca oberta, amb un ritme que ens obligava a ballar. Disco i

0: estat investigant molt, eh?
1: Sí, sí. L'Alicia, per aquesta secció, ha vist la sèrie de Locomia.
0: He vist la sèrie de Locomia, que està a Netflix, i res, es veu, és una hora 45, la pots veure en tipus pel·lícula, perquè no dura molt, no? I el nom de Locomia, resulta que ve d'una confusió, perquè hi havia un dels nois que era alemany, el més rosset, era un noi alemany, que estava per Eivissa.
1: He de dir una cosa, tots guapíssims. Insultament guapos.
0: Home, clar, així passava que bueno, lo petaron per tota Europa i tot el món, ara ho explicarem. Doncs pues aquest noi que era alemany havia de dir, el grup es deia Mi Locura. Mi Locura, algo així com Mi Locura. Però aquest alemany ho va dir al revés, Locura Mia, Mi Locura, Locomia, Locomia, i es va quedar amb Locomia, eh?
1: Doncs sí, mira. Sí, sí. Locomia s'ha de quedar, Locomia triomfó.
0: Vaja que se triomfó, eh? Començaven a sortir, la veritat, grups que apostaven per aquest tipus de música més electrònica, més moderna, i com et deia, Netflix ara, doncs, amb una sèrie inspirada en aquella Eivissa dels anys 80, i també en la història de Locomia, ens explica aquesta història del que va passar amb aquest grupet de xavals joves que estaven, doncs, per allà, per la illa, buscant-se la vida, sobretot perquè treballaven a discoteques com a gogós. Alguns d'ells, de Locomia, eren cosidors, cosien, havien fet cursos de cosidor, i feien vestuaris per les discoteques d'Eivissa. I arran d'això es va generar l'oportunitat de participar en espectacles, performance, que es diu ara, sortien vestits així i movien els abanicos. Què passa? Que hi havia una noia de Locomia que surt a la sèrie de Netflix interpretada per Blanca Suárez, es deia Lourdes, i era la dissenyadora i corista també, perquè el grup tenia una noia.
1: No cantava la noia.
0: Però quan un José Luis Gil, que és mànager de Rafaela Carrà, Miguel Bosé, Perales, estava per Eivissa i els va veure actuar, allò, simplement ells el que feien era moure els abanicos a les discoteques d'Eivissa. Sobretot en aquesta discoteca, que era tan de moda, que era la discoteca més gran del món exterior, no? I ells estaven allà, movent els abanics, i li va dir, escolta, voleu fer un grup de música? Perquè això ho petarà. Li va dir José Luis Gil, que tenia ja molta vista, que s'encarregava de la Rafaela Carrà, del Bosé, de Perales, i va dir, veniu, que farem un grup. Clar, hi havia la noia feia corista, al final va quedar una miqueta relegada, al final ella va deixar el grup i es va quedar només cosint els vestits. Per què? Perquè se'n van adonar que aquells quatre nois, bueno, eren tan guapos, que tenien a totes les noies boges, jo m'incluyo, perquè jo comprava la Superpop en aquella època.
1: Pobres.
0: I a mi m'agradava, hi havia un que m'agradava, el del cabell llarg.
1: Sí, us agradava molt.
0: Clar, a més, movien els abanics i es movien el cabell, així com la Beyoncé, no?, que mou el cabell amb els abanicos.
1: Pobretes, doncs, després, anys després, o temps després, van adonar-se'n que a elles no els hi farien cap servei.
0: No, clar. Doncs pues José Luis Gil, resulta que aquest senyor, clar, els hi va dir, vinga, aneu, poseu les veus, canteu això, Disco Eivissa, Locomia, no és tan difícil. Ell se'ls donava fatal. I llavors va dir José Luis Gil, mira, ja lo gravo jo. I és aquesta veu. La veu és la del productor.
1: Sí,
0: ells feien playback, i ho han reconegut amb els anys, i surt a la sèrie, Aquesta veu tan masculina és la de José Luis Gil, el productor.
1: Locomia. Ostres, tu, que fort.
0: La Lourdes, la noia del grup, ha donat entrevistes arran de la sèrie de Netflix. Mira, a veure. Sí. Aquesta veu és d'ell, És tot un arreglo amb sintetitzadors i més, no? Pues el que et deia, la Lourdes, la noia que feia els vestits i que ha donat entrevistes arran de la sèrie de Netflix, ara té 60 i escaig anys, ha dit que el projecte Locomia

0: Abans de la fama era, doncs, això, un grup de joves, de plena joventut, amb idees novedoses, propostes artístiques molt modernes per l'Espanya de l'època, no? El triomfar l'Ocomia passa a ser una boy band, saps el que es diu una boy band?
1: Sí, sí.
0: Com pot ser...
2: Backstreet Boys.
0: Com els Backstreet Boys, no? Una banda de per a xiques, no? I els nois, doncs clar... ells volien ser naturals amb la seva orientació sexual, perquè estaven canviant les coses a Espanya, perquè es podia, més o menys tímidament, la gent podia dir quina era la seva tendència o les seves preferències sexuals. Però José Luis Gil, que era el productor, els va dir: no, esto no va así. Les vostres preferències sexuals per a Eivissa, per les festes d'Eivissa. Per cert, van actuar davant de Freddie Mercury.
1: Ah, sí?
0: I li van regalar unes sabates, perquè al Freddie li frisaven, li encantaven aquestes sabates que portava l'Ocomia, en punta,
1: sí.
0: De zapatilla com de duende, no?
1: Sí, sí.
0: Així, acabada en punta. I al seu aniversari, que ells van actuar davant d'ell, van acabar l'actuació regalant-li unes sabates, i ell flipat i encantat.
1: He de dir que això que explica l'Alicia Escribano, i aquí va l'apunt, diguéssim, Vaja, de coses que passen encara a l'Espanya d'avui. Això,
0: sí.
1: Això no fa tant que continua passant. Hi ha cantants, ara molts menys, n'hi ha alguns que ja han sortit de l'armari. Parlo de Pablo Alborán, per exemple.
0: Uh-huh.
1: Pablo Alborán, per exemple, en entregues de premis, en certàmens d'emissores de ràdio... Són cantants que encara han portat una noia al costat posada per la discogràfica contractada en una agència... perquè no s'especulés.
0: Sí, és veritat, no estem
1: perquè
0: parlant...
1: Perquè continués pensant que com que aquell cantant té una sèrie de públic, que és dones de certa edat, que també volen estar amb aquest noi, perquè els encanta, que no es trenqui la màgia, no?
0: Hi ha cantants que sí que de seguida fan pública la seva orientació sexual, com si això fos important per cantar.
1: Mm.
0: Però quan et dirigeixes a un públic
1: més
0: adolescent, més juvenil, potser sí que... això té importància, no? El cas és que l'Ocomia era Eivissa...
1: Ha deixat de vendre discos Pablo Alborán per ser homosexual? Per declarar-se homosexual?
0: No. Però el que deia, que l'Ocomia era Eivissa i Eivissa sonava a l'Ocomia.
1: Sí, sí.
0: Sonava a què? A llibertat, a festa, a hedonisme, a avantguarda, música electrònica, androgínia, extravagància, sexe, droga, modernitat, tot això era l'Ocomia, per això ens va deixar tots al·lucinats, no? Aquests nois van viatjar per tota Amèrica Llatina, per tota Europa, fent bolos, fent actuacions, concerts, perquè tenien diverses cançons, no només aquesta, que és la més famosa.
1: Tenien més cançons, no?
0: Tenien més cançons. Eivissa, als anys 80, era una revolució,
1: clar.
0: Era la illa més moderna del món,
1: sí.
0: La veritat és així, per allà passava la crem de la música, de l'artisteo, del famoseo, i van sorgir aquests quatre xavals de manera casual, que això va ser una carambola del destí, que el José Luis Gis passés per aquella discoteca, agafets els quatre xavals, va dir: això dels abanicos, esto lo va petar, veniu cap aquí que us farem una cançó. I mira tu, així va sortir una de les cançons que més ens ha fet ballar i ens fa ballar, perquè ara fins i tot Netflix ha fet la recreació d'aquella Eivissa. Si la voleu veure, la veureu en aquesta sèrie, tornareu a la Eivissa dels 80.
1: Val, ara l'Alicia Escribano em permetrà una...
0: Ai...
1: Uf, jo m'estic emocionant.
0: No me'n diguis que te posaràs a plorar amb el Locomia, sí, perquè no. Esto es inaudito, eh?
1: Amb el Locomia, no. Aquest programa que estem fent ara...
0: Sí.
1: De fet, aquesta secció que estàs fent una mica tu ara...
0: Sí.
1: L'ha fet durant 2 anys, 2 temporades aquí, en David Tirado.
0: Ah. Ui, mare meva.
3: La canción del verano. I cada dia en David...
0: Serà un poco Dani Martín, esto, no? Sí o no?
1: Sí, però no és Dani Martín, és un altre grup. I cada dia el David ens portava una cançó i ens explicava una mica la seva història. Era diferent, això. No era tan lleier, era una mica més moderna, perquè en David té 20...
0: Vaja, que jo soy más carca, però no passa nada.
1: No.
0: Ha d'haver-hi gent per tot, eh?
1: Però en David és una persona que, a part de la feina que va fer, del professional que va ser...
0: Escolta, no seria Robert Calvo si no s'emocionara en algun programa del verano.
1: És que això havia de passar en algun moment... El vaig saludar el primer dia del programa, perquè el trobava molt a faltar, i el segueixo trobant a faltar cada dia.
0: Però... Farem una cosa. Agafarem un tall d'aquesta secció i li enviarem.
1: Home, si l'envio...
0: Així que vegin que a Barcelona se'n recorden d'ell.
1: Home, jo això li enviaré al David, d'això que està passant ara aquí en directe. Li enviaré després i li diré que ens hem recordat d'ell. I espero que faci el favor. Estem a 19 d'agost.
0: Sí.
1: Li queden pocs dies, una setmana i 3 dies i 2 dies, perquè vingui aquí a saludar.
0: Però que vindrà en una altra època, perquè ara els bitllets estan molt caros, Robert.
1: No, que entri per telèfon. Si
0: entri per telèfon, vale. Pues
1: David, t'espero abans del divendres que ve, d'acord? Vinga, va.
0: Dit i fet.
1: Alicia, gràcies per venir un dia més i perdona aquest moment d'emoció.
0: La veritat és que me salta com cada cosa. És que és tremendo.

0: verano.
1: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
2: Per actualitzar l'equipament i la tecnologia de la teva empresa, el millor és llogar. Així podràs utilitzar els recursos de tresoreria en d'altres àrees importants del teu negoci i estar actualitzat i renovar-te sense preocupar-te de perdre la liquidesa de la teva empresa. Recorda, lloga el teu equipament i tecnologia. Informa-te'n a grenke.es.
1: Robert Calvo, a la ciutat d'estiu.
3: Enfrontant-se avui, jo crec que en aquest espai que ens porta aquí a l'antena amb Víctor Ruiz Novel. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Dic que enfrontant-se avui jo crec que el més difícil d'aquests espais.
4: Sí, perquè serà difícil contenerme de les ganes que tengo de hablar hoy, sí.
3: Ah, sí, bueno, él tiene siempre ganas de hablar, pero yo ya sí, estoy... Sí. Fíjate, ¿me estás viendo?
4: Sí, ya emocionadito, ¿no?
3: Ya. ¿Y no sueno de nada?
4: Aquí bueno. Yo debo decir que yo, que se supone que hago el papel de persona más contenida,
3: el,
4: ¿no? De
3: este dúo. Él hoy aquí es la súper tacañona.
4: Total, total.
3: Y yo, mira, yo me pido un papel que no es... me pido el papel de azafata. Yo de la azafata.
4: Tú eres Kim.
3: Kim Manning.
4: Tú eres
3: claro,
4: Kim.
3: Por favor, claro que
4: claramente.
3: Porque avui en Víctor ens porta als anys 80 i 90, claro. Sobretot als 80, que és quan aquest país vibrava, sentia...
4: Con el mejor concurso que ha habido nunca en la televisión española, que se llamaba... Ponme la careta, claro. Luego, que sea épico.

0: passen per mans humanes, no són màquines, i les toquen mans humanes, i algú te les retalla i te les porta fins al sobre, com tu li has demanat, en el format que vulgui, et fa una capseta mona per regalar als familiars. Imprimir les fotografies és importantíssim. Per tant, allà hi ha una proposta. Seguim endavant amb la brúixola... Ai, la brúixola... La ciutat d'estiu. En Jotan, Juan Carlos García em va dir acabes de dir la brúixola, dic sí, pues no sé per què ho he dit, doncs avui tampoc sé per què ho he dit. Suposo per què, ja sé per què.
1: Estàs nerviós perquè ve aquí un...
0: No sé per què, és perquè és que l'home que ve ara, David Cervelló Espanyol, bon dia.
2: Bon dia, com quants estem? Benvinguts a Nits de Ràdio.
0: Sí. Quants segles fa que fem ràdio tu i jo, vull dir, a les tardes, als matins, a les nits, a les matinades, a les...
2: Mare meva, no sé, tot això eren les Campos, sí, quan vam començar.
0: En David Cervelló, que com cada dimecres ens porta les revistes del cor, que desgrana, que analitza, porta tot el matí analitzant les revistes, sí, del cor, sí. Però jo abans li volia demanar una cosa, que és que sé que avui el David ha portat un altre convidat al seu costat i, sí, donades les circumstàncies del dia... Està passant ara mateix.
2: Sí, què?
0: Home, Mago Fèlix, ja que avui la màgia és protagonista de l'actualitat, perquè estem dient adeu, sí, a Juan Tamariz, del qual s'acaba de posar la capella ardent a Madrid.
2: Otro, doncs, mago.
0: Clar, però sou dos mags diferents, no?
2: Bueno, a veure, els dos fem servir les cartes, eh? El que passa és que jo faig servir les del tarot i el feia, pues, el 4 de bastos, el as de piques i així, eh? Clar. Sí.
0: Vostè el...
2: Quina por que em faig, tu. Sí.
0: Vostè el trobarà molt a faltar, el Juan Tamariz? Li agrada el Juan Tamariz?
2: Bueno, sí, però jo ara poso incienso, quemo un poco de incienso y hablo con él. Yo hablo con los espíritus y con todo el mundo.
0: ¿Y qué le dicen los espíritus?
2: Bé, em diu que avui fa molta calor.
0: Sí, sí, sí.
2: Com tots els dies. Ja podríem pujar-se d'acord en que deixi de fer calor, perquè m'estoy derritiendo mi túnica, esta que tiene como un sudoku y varias cosas aquí, y el incienso me está dejando colocado. Mare, pero bien, bueno,
0: no, tot no, bé. No se coloque, que estamos en horario donde no colocarse. Bueno, quina hora és la de col·locar-se? Cap ni una.
1: No hi ha hora
0: de col·locar-se. Bé, gràcies per aquesta anàlisi i que t'adeu a Juan Tamariz per part de...
2: Adéu! Sí.
0: Adéu.
2: Està molt enfadat sempre.
0: Molt enfadat sempre aquest home, tu. Però per què li passa, sí, si ens ha dit, sí, una cosa maca? El tarot és una cosa amable, no? Bueno, amable.
1: Home, amable...
2: No,
1: no seria la definició. Sovint no, eh?
0: Sovint no és amable. En David ens desgrana les portades de la premsa. El cor que comencen per pronto, no, David?
2: Sí, comencen d'hora sempre. I tenim una boda de, bueno, de futbolistes, eh? Sí! Les bodes secretes más sorprendentes. I veiem aquí el Cristiano Ronaldo,
0: sí,
2: i el Costa Tumbullar.
0: Sí, que s'hagi casat aquest noi. Amb una noia, dic.
2: Sí. Bueno, la Georgina, eh? I amb un collar impressionant. I, bueno, doncs ens van desgranant, doncs, diferents bodes d'aquestes que han anat passant. També, però, doncs, destaca com evitar les manxes solares, perquè es parla molt de les plaques solares, però sí, és important també...
0: Però a mi m'agrada una cosa que destacarem d'aquest conjunt de portades que portes, ara que estàs parlant de la de pronto, que titula, sí, les bodes secretes de los, sí, futbolistas. Després hi ha una altra revista, bueno, que ara ens, sí, explicaràs quina és, que parla d'un altre secret, no? Tot són,
2: sí,
0: secrets, avui.
2: Bueno, avui va molt de secrets. També fa un esment, que passa és que no ens portem a il·lusions, diu, Bruce Willis, su conmovedora reaparició en 3-4 anys de condemència. La segueix tenint, simplement, sí, sí, és no, que va aparèixer, no, en una fotografia familiar en una boda d'una de les seves filles, la Talula Willis, i clar, doncs allà va estar perquè físicament encara hi és, no? Però pobret, doncs això, està patint demència. No deixem els temes desagradables, parlem de Colate. Colate destrozado por no conseguir la custòdia de su hijo.
0: Segueixen en aquest tema amb la Paulina Rubio, eh?
2: Amb la Paulina, sí, sí, sí. Trobo que Colate ja està en un punt en què el tint del cabell ja és massa exagerat.
0: És una mica entre Mick Jagger...
2: Sí.
0: I com es diu aquell cantant britànic?
1: Jo li faria Mick Jagger i el Fari, eh, una mica.
0: Sí. Jo no sé, sí, el nom d'aquest cantant.
2: Amb una mica de Manel Fuentes, possiblement.
1: Sí, sí, sí. És allà un crossover interessant.
2: Sí.
1: Això del tint que dius, compro totalment,
0: ara,
1: eh?
0: És una mica Rod Stewart.
1: Rod Stewart,

0: Bueno, quan era fa 30 anys, sí. del Rotestuart, perquè ara ja està ja l'home pobre, que encara canta com pot, però bueno.
1: No, però...
0: I també tenim les aficiones desconocidas del rei Felipe.
2: Ah, vaya.
1: No? Sí. Bueno, desconocidas, sabem tots quines sí. són. Bueno, perdó, jo no vull dir que no l'acuso de res, que li agrada molt anar a campaments, no? Això li agrada molt.
0: Val, els campaments.
1: Els campaments, sí. Molt bé, la portada pronta...
0: Anem a Mola, va.
1: Anem a Mola, va. Que porta una portada amb dues dones de dues generacions molt diferents.
0: Sí. Cari la Piqué i Mini Cari. És que Mini Cari m'encanta. Som... De abuela a nieta, la fuerza del cariño. Sí, Mini Cari és com Mini Jo, de l'Austin Powers.
2: Sí.
1: No. Per la gent que no ho sàpiga... Que,
3: Oye, Mini Cari.
1: Cari la Piqué... Cari la Piqué té una filla...
0: No te portes suficientemente mal.
1: Cari la Piqué té una filla... Perdó, la que va morir és la Caritina, no? Ara no ho sé. Sí, clar.
0: Jo em perdo ja amb tantes caris i la Piqués.
1: Sí. La que va morir és Caritina Goyanes, que... Que sí. Va morir. Sí, té la Carla Goyanes i la Caritina. I ara estic en el cert. Caritina Goyanes va morir. I el temps de morir Caritina Goyanes va morir el seu pare. El que dic és que la nena, la noia, vaja, es deia Caritina, i la nena es diu Mini Cari. No?
0: Mini Cari.
1: Mini Cari.
0: Sí, sí.
1: Totes venen del mateix...
2: Caritina no és una substància... Ah, no, carnitina. No, és una substància d'aquestes.
0: Sí, caritina et posa molt fort.
1: El que explica aquesta portada és que aquesta dona, Cari la Piqué, que ha tingut aquest any tan dur amb la pèrdua d'una filla i del marit, sí, està referència gràcies a la neta.
0: És preciós, això. Vull dir que em sembla la vida de seguir, i per duresa i per dura que sigui, doncs buscar aquests anhels, no? aquestes connexions amb el que encara hi és, no? I amb el que encara hem de viure,
1: em sembla
0: necessari i positiu.
1: Això que va dir el David és molt important, perquè jo entenc que els dols es passen de diferents maneres i mai sabrem què ens passarà a nosaltres quan ens haguem d'enfrontar a un dol d'aquestes característiques. Però, al final, el més cert és que la vida segueix pels que queden aquí i ha de seguir de totes les maneres, com es pugui.
0: I que no és eterna, tampoc per nosaltres. Per tant, el temps que tinguem, doncs intentem-ho somriure al màxim possible.
1: Fixa't si és efímera la vida. Ahir vam llegir una notícia que era que un senyor que anava pel carrer, un autobús va encastar-se contra un fanal, va caure al fanal, li va caure al damunt i es va morir.
0: Imagina't.
1: Mai no saps on t'esperarà la mort. Què més hi ha a la portada d'Hola?
0: Paula Echevarría recupera la sonrisa poco a poco en su verano más difícil.
1: Perquè ha perdut la
0: para. I Inés Domènech, el arte de la elegancia a pie de playa en Sotogrande.
1: Molt bé. Sotogrande és el lloc on van els pijos, més pijos de tot Espanya, a passar l'estiu. És un lloc que hi ha tot de xalets i barquitos i port de marres.
2: Veleritos i coses.
1: Sí, això mateix. És on són tots els pijos d'Espanya. Pijos d'Espanya que apareixen a la portada de 10 minuts. De quina hi ve ara?
0: Lectures. Lectures. Brad Pitt. Home, no et saltis el Brad Pitt.
1: No volia saltar.
0: Brad Pitt a Plaza Abierto.
1: No, segueix.
0: Diu, habla por primera vez de sus adicciones y su traumático divorcio d'Angelina Jolie.
1: Sí, recordem que van acabar molt malament. Van acabar molt malament perquè, jo me la crec, si el que explica Angelina Jolie d'ell és cert, que no té per què mentir, Déu-n'hi-do, Brad Pitt, vull dir, no seria una hermanita de la caridad.
0: Bueno, també... Hi ha notícies positives a lectures, sí. Com el resurgir de Lídia Bosch, que està espectacular.
1: Sí, sí.
0: Arrasa en el teatre tres 40 anys d'ausència.
1: No, i que a més és una dona que jo crec que un dia em preguntava, va aparèixer en un programa de televisió, no recordo quin, i vaig pensar, de què deu viure Lídia Bosch?
2: Doncs de tot el que ha fet
1: de les rendes, el que va fer en el millor moment de la tele d'aquest país, parlo dels anys 90,
2: els 90.
1: Quan ella presentava El Juego de la Oca amb Emilio Aragón, Antena 3, i va fer molts diners allà, i després amb Emilio Aragón també, a Médico de Família, que va durar, crec que 8 temporades. Vull dir que...
3: Checho!
1: Mira, Checho!
3: Pillamos un buen dinero, eh?
1: Doncs ella va fer molts diners allà, si els va saber administrar bé, els ha de tenir encara... Uns quants els ha de tenir.
2: I tant.
0: Sí, sí, totalment. Bueno, tu, que si pot fer teatre i era una grandíssima actriu, per tant, endavant.
1: Mira, l'hem mencionat fa un moment, David, perquè amb en Víctor Ruiz Nobel, com has escoltat, hem parlat de l'1-2-3 i ella va ser filla de l'1-2-3, és filla de l'1-2-3, no, filla del Chicho, és filla de l'1-2-3, vull dir, amana del programa.
0: Si busquen per YouTube una bronca que li pega al Chicho Ibáñez Serradora a la Lídia Bosch, és d'aquelles de passar-ho malament només de veure-ho.
1: Amb la Victoria em dic que era un

0: tirà, o un gran tirà, vull dir, més enllà d'un geni...
1: De fer-ho passar molt malament.
0: Molt malament. Sí, sí. Mira, l'anècdota, la història d'una hostessa que estava fent la prova, estava en càmera i li deia, li va dir, vete más a la izquierda, más a la izquierda, más a la izquierda, i ella li va dir, me estoy saliendo de plano, i diu, ves la puerta, pues... coges i te vas.
2: Next, eh?
0: Vull dir, que era així, Chicho.
1: En fi, bueno, també ens parlen a lectures de Georgina i Cristiano, tots els detalls de su boda secreta, home, tan secreta, si ho diuen a tot arreu, serà que no ho és. I Mario Casas, Vacaciones en Familia en Punta Cana, que podria ser aquesta foto la portada d'una pel·lícula, eh?
2: Sí.
1: D'aquestes del GTA, eh? Una mica també.
2: Sí, molt GTA.
0: Mario Casas, que de més jove era molt més finet i ara és com una mica més desgarrado, no? Una mica més, no sé...
2: Més malote, més recio, eh? Sí. Que és el que es porta
0: ara.
2: Anem
0: amb més secrets.
1: Vinga, 10 minuts. Isabel Preisler reapareix en Marbella tras ser abuela.
0: Molt bé. Està estupenda, eh? T'he de dir. I més enllà de la cara, el que s'hagi fet a la cara, que és evident, està estupenda. L'edat que té.
1: Sí, sí, no, tu... Escolta.
0: I qui més apareix?
1: I Paula Echevarría, a 10 minuts, celebra los 18 anys de Daniela.
0: Això
1: costa saber qui és Daniela.
0: Sí, això és vell, això. Això de cap i volta et baixa la realitat, perquè la Daniela és filla de David Bustamante, el que vam conèixer el 2001, i té 18 anys la nena, ja.
1: És veritat.
0: Alerta, ens estem fent vells.
1: Sí, sí. També tenen tots els detalls de la boda de Cristiano i Georgina, estan els detalls de tot arreu.
0: Sort que és secreta.
1: I Willy Bárcenas, descanso playero con su mujer Loreto Sesma.
0: Molt bé. Willy Bárcenas, que és el fill d'un senyor que va estar a la presó, i que tots sabem el seu historial, que era el tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. I Willy Bárcenas té un grup que es diu Taburete.
2: Taburete.
0: Molt bé. Anem a més secrets.
1: Taburete.
0: Ah, mira, que això és Taburete, que ho posa l'Ivan.
1: Sí, quan anem a setmana.
0: Això és Taburete, escoltem-ho.
1: Sí.
3: A meter en frasquitos las penas y el daño.
0: Això és el que canta aquest noi, que és el fill de Luis Bárcenas del Partit Popular.
2: A meter en frasquitos las penas... O no, los sobres.
0: És un senyor, sí. És un senyor que pobre no seria, Luis Bárcenas, ni tampoc Willy Bárcenas. Seguim a setmana.
1: Anem amb setmana, que és la portada. Sí. És la portada d'aquesta setmana, val? Per dos motius. En un veiem la família real, Destino Grecia, les vacaciones secretes de la família real.
0: Però ja no són secretes. Fotografia...
2: És foto de peli de tarde, de comèdia, o de comèdia Santiago Segura, eh?
1: Sí, estan allà com molt feliços, com molt happy.
2: Sí,
1: Menudo jaleo 3.
0: Jo la veig,
2: Jaleo en família 3.
0: Jo la veig una miqueta també, foto promocional d'obra de teatre, no sé, Coliseu, per exemple, una cosa així de Balanyà, un
1: Tívoli. Pel davant i pel darrere, també.
0: Sí, això.
2: Però de Borbons,
0: De Borbons. Ja són secretes, David.
1: Sí. Sí, sí. No, clar, al final ja les... De papes en de mames. Clar,
0: permeteu que digui una cosa. És a dir, permeteu que faci una anàlisi ràpida. Setmana diu, les vacaciones secretes de la família real, Destino, Grècia. Diu, la boda secreta de Georgina i Cristiano, i van vestits...
2: I tens tots els detalls.
0: Sabem el vestit, sabem de quin van vestits. Llavors, quin és el secret? No hi ha secret. L'únic secret que hi ha en aquest país encara és el secreto de Puente Viejo, claro. Puente Viejo és l'únic secret que hi ha en aquest país.
1: Això sí.
0: Claro, muy bien.
1: Però deixa'm destacar... Ai, que és bonic, això. Però deixa'm destacar un vestit.
0: Sí.
1: O una samarreta. Com ho podríem dir?
0: És que la portada
1: Alberto
0: de la setmana...
1: Alberto de Mónaco... Sí. Como nunca lo habíamos visto. És cert. No. És como nunca lo habíamos visto.
0: Però jo crec que tinc una teoria.
1: Però és una samarreta...
2: Sí,
1: és una samarreta que emula com si el seu cos es transformés en un cos femení que anés en biquini.
2: En biquini.
0: En tanga, sí. He de dir que Alberto de Mónaco, les especulacions tota la vida han estat ahir, en la calle, no? Jo crec que el titular està molt ben fet. Alberto de Mónaco, como nunca lo habíamos visto, yo posaría nosotros, porque igual en casa sí lo han visto así.
2: Pot ser.
0: Saps què vull dir? Vull dir, jo crec que allà...
1: O sigui, tu estàs dient que potser sota d'aquesta samarreta que mula, que porta un biquini...
2: Porta un biquini, exacte.
0: Sí, jo crec que sí. Jo crec que Alberto de Mónaco, mai ens ho explicaran, potser sí, quan es li levanta el cap, però té molta part de la part artística de la mare, És a dir, ella ha agafat aquesta part més farandolera, diguéssim, que tenia Grace Kelly. No així ho ha fet la Estefania de Mónaco. Què se n'ha fet de la Estefania de Mónaco, que cantava, feia discos, però ja no en fa? L'Alberto de Mónaco sí, va vestir, també, miri, senyora, amb una bata, diguéssim, d'aquestes d'estiu, però la bata és un cos d'una dona. I va amb tanga de color.
2: És una samarreta que et trobes a la botiga de souvenirs.
0: A la botiga de souvenirs. I per què s'ho ha posat, això? Doncs perquè li venia de gust, segurament, i no era conscient que algú el podia fotografiar. Però és que, a més, va un conjunt de ullera polaritzada i barret de coronel tapioca.
1: Sí, és un...

0: com es diu això? Les germanes que no són només de pare?
1: Germanastres.
0: Germanastres, això. Sí. De la Andreita o Andrea Janeiro, doncs, em parla d'ella. I, en fi, anirem descobrint com acaba l'estiu dels famosos la setmana que ve i després ja al setembre espero que torni a la feina perquè estan tots de vacances i casant-se i a Grècia, no sé on. David, gràcies per estar aquí. La setmana que ve, on estaràs, David?
2: Sí. A Corea.
0: A Corea. Que vas a veure els BTS, sí. Aquests que ens va parlar l'Alex Soto?
2: No, només no. Em faltaria. No,
1: no, no és
2: tinc
1: un
2: campionat
1: army, no.
2: D'atletisme i exacte, intentarem explicar-vos les portades des d'allà. En coreano, que tot és
1: Venga.
2: Palito, redonda, perfecte. Redonda, palito.
0: Perfecte. David, que vagi bé, adeu-siau.
2: Una abraçada.
0: Aquesta hora, com cada dia, amb la Clàudia Moreno, anem a de viatjar pel temps. No fa tant, d'això que parlem, però en realitat aquesta secció de la Clàudia a mi m'emociona molt perquè em fa ser conscient de les coses que ja he viscut i gràcies a Déu que les he viscut. Aquesta ocasió ens porta a quin any?
3: El 1997.
0: 1997, estiu, en el qual passaven coses com?
3: Moltes coses. El segrest de Miguel, el segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco per Pardeta. Un cas que va canviar totalment la forma de percebre el terrorisme aquí a Espanya. Ell era un regidor del Partit Popular i al País Basc, va ser raptat el 10 de juliol per ETA, perquè com a moda de pressió al govern perquè portés els presos que tenien d'ETA cap a presons del País Basc. El govern no va cedir i va acabar amb la seva mort amb dos trets al cap.
4: En este paraje de las Artes, justo debajo del puente que tengo detrás de mí, ha aparecido el cuerpo del concejal Miguel Ángel Blanco. Han sido dos vecinos de esta localidad que venían paseando con su perro, quienes en torno a las 5 de la tarde han encontrado el cuerpo malherido de Miguel Ángel Blanco.
3: El que més crida l'atenció, per dir-ho així d'alguna manera, és la resposta de la població. Al voltant de 2,5 milions de persones en diferents punts d'Espanya es van manifestar.
0: Jo recordo...
3: De les mans així.
0: Sí, recordo com anava vestit aquell dia.
3: Coses... La meva mare també va anar a la manifestació. Crec que va dir que era l'única manifestació que havia anat a la seva vida, va ser la de Miguel Ángel Blanco.
0: Jo vaig anar a les portes de l'Ajuntament, la tarda al qual li van fotre els trets, i recordo perfectament amb qui estava i com anava vestit. La memòria és molt selectiva.
3: M'agradaria canviar de registre
0: sí,
3: i explicar alguna cosa. No,
0: no,
3: és que m'agradaria explicar una bona notícia, però de moment no puc, perquè aquell estiu es veu que, no sé, estava tot gafat. El 31 d'agost dèiem adeu a Lady Di, Diana
0: Ostres,
3: de Gales, que perdia la vida en aquell tràgic accident de cotxe, només 36 anys a París, quan fugia dels paparazzis amb Dodi Alfayet.
0: I 6 dies després, el meu avi.
3: Hòstia.
0: Sí, sí.
3: El funeral amb l'Elton John cantant el Candle in the Wind. Superemotiu. Jo estava escoltant, que jo no havia escoltat...
0: Aquesta cançó l'havies
3: escoltat? No l'havia escoltat, i molt menys aquesta versió en directe. Estava redactant això i aguantant la llagrimeta.
0: Com de difícil ha de ser cantar en el funeral de la teva amiga i cantar això?
3: No, no, ella estava super als ulls. I mira que no es veia gaire bé la imatge del vídeo que he trobat, però els ulls super plorosos.
0: Va ser un moment, jo crec que... en el qual...
3: I les imatges impressionen de tot el palau allà amb tot flors, pelutxos, sí, coses així.
0: Recordem que és el moment en el qual la reina estava al moral, de vacances d'estiu, i li diuen, majestat, tiene que volver a palacio, está lleno de gente. I ella diu, ¿por qué? Jo dic que hi ha una pel·lícula que ho reflecteix molt bé, que és The Queen, amb la Helen Mirren, i ella diu, per què he de tornar? No, jo no, el poble no li he de dir res. I llavors... intel·ligentment el seu entorn li diu el poble la necessita vostè ara, l'està demanant a vostè, diu, si m'ho diuen ara mateix, diu, no, un gest cap a ells l'ajudarà, i allà és quan ella fa aquell discurs a Buckingham Palace i és històric.
3: Volia intentar acabar amb alguna cosa positiva, així que anem amb estrenes, que va, no, bueno, només puc dir que es van estrenar dos pel·lis històriques, com són Men in Black i Air Force One.
0: Ah, molt bé, tot molt americà, Molt...
3: Per intentar acabar una mica bé.
0: O sigui, Men in Black i Air Force One, o sigui, tot molt yankee.
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, doncs amb aquestes històries que van passar l'any 1997, ens anem a fer plans per aquesta tarda.
3: Vinga.
0: El primer que poden fer és, a les 7 de la tarda, posar-se la ràdio, si és que l'han desconnectat anteriorment, i escolten en Joan Valentín Marco i el seu equip a la brúixola de l'estiu. Allà sí que fan la brúixola de l'estiu. I després ve l'Albert Arranz Campillo i tot l'equip dels esports d'aquesta casa per posar-nos a l'antena Ràdio Estàdio Catalunya, que és un programa magnífic, que si no l'escolten, doncs s'estan perdent una cosa meravellosa. Però què més poden fer aquesta tarda, Clàudia?
3: Mira, com el pla que vaig proposar ahir, si el vau fer, m'imagino que la gent hauria acabat sense energia i sense força, jo crec que avui toca un pla tranquil de casa i...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda. Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa i per calor nocturna davant dels episodis continuats de temperatures altíssimes que estem vivint a Catalunya. I és important que l'alerta es fixi també en els valors que marquen els termòmetres durant les nits, perquè la calor nocturna, tot i que pot semblar més inofensiva que uns 40 graus a l'ombra en ple migdia, és igualment perillosa. De fet, ho és més, segons indiquen dos estudis recents de la Universitat Politècnica de Catalunya. D'aquí a uns minuts en parlarem amb un dels autors d'aquestes investigacions, Josep Roca, que ens explicarà per què passar calor de nit pot tenir conseqüències més negatives per la salut que passar-ne durant el dia.

0: Més titulars d'aquest dimecres 19 d'agost. El govern recupera l'eix transversal ferroviari després de més de dues dècades. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El Departament de Territori ha licitat l'estudi per construir la primera fase per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'eix transversal també preveu descongestionar l'estació de Sants, fent que els trens d'alta velocitat procedents de Madrid puguin entrar per la Sagrera. La futura línia, a més, contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetrà fer transport amb rodalies i ferrocarrils.
0: Destapen una xarxa criminal que falsificava i gestionava empadronaments fraudulents a Tortosa. Eudald Sanz, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna. Els Mossos han detingut a 7 persones i en busquen una altra després que l'Ajuntament alertés del possible frau. La policia parla del que podria ser un sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies del padró a canvi de diners. Testimonis d'interessats en figurar el padró explicaven als Mossos que els arrestats els podien arribar a demanar fins a 800 euros.
0: I un darrer punt, mig miler de dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
1: Parlem d'un dolor que se situa a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i que es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se'n pot identificar la causa i sovint hi ha un estigma que fa que les pacients no en diguin res. Pilar Cano ho ha viscut en primera persona i anima a totes les dones en aquesta situació a trencar el silenci.
3: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc. Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
1: Actualment el servei fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
0: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
4: Bona tarda, Anna. Ja és oficial. Rodri Hernández és jugador del Barça i va signar-se el contracte que el vincula al club blaugrana les properes 4 temporades i el Barça el va presentar com el seu fitxatge estrella d'aquest mercat d'estiu. Això en un dia que el conjunt es disputarà el trofeu Joan Gamper amb l'Al-Ahly egipci. Jugadors com Karim Adeyemi i Anthony Gordon podrien tenir els seus primers minuts a la gespa del Camp Nou.
0: I ara és moment de repassar la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
5: Bona tarda. Avui les màximes baixen una mica al litoral de Tarragona i pugen a la resta de Catalunya. Es podran arribar a valors significativament elevats amb perill important per altes temperatures a pràcticament tot l'interior i prelitoral, també a l'Empordà. Avui s'esperen màximes de 42 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona, 33 a Tarragona. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, però a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució diurna al Pirineu i no es descarten ruixats i tormentes que al Pirineu de Girona poden ser localment forts. Hi ha avís també perquè es poden estendre a zones veïnes. Demà arriba inestabilitat a Catalunya amb núvols a partir del migdia i ruixats acompanyats de tormenta que poden ser forts, menys probables a la província de Lleida. Pel que fa a les temperatures, les mínimes sense grans canvis continuen eixes

0: Nits tropicals o tòrrides a les quatre capitals, a Barcelona no baixaran dels 26 graus a la nit. Les màximes baixen a l'interior, no passaran dels 37 graus de màxima demà a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. De cara al cap de setmana, continua la baixada de temperatures. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passant pràcticament 5 minuts de 2:15 de la tarda, al control tècnic Isma de la Parra.

0: Sembla que avui serà el darrer dia amb els termòmetres enfilant-se per damunt dels 40 graus a Catalunya, però n'hem tingut molts. La d'avui és, de fet, la 20a jornada d'aquest any amb una temperatura tan extrema. Fins ara, el rècord era del 2025, quan hi va haver 16 dies a més de 40 graus en tot l'any.
1: Això pel que fa a les temperatures diurnes, però també s'estan batent rècords de temperatures nocturnes. A Barcelona, aquesta passada nit ha estat la 54a nit tòrrida de l'any. És a dir, la 54a nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment. És un màxim històric, i això té un impacte directe en la salut dels ciutadans. Dos estudis del Centre de Política del Sol i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya adverteixen que la calor que fa de nit causa més morts que no pas la calor que fa al llarg del dia.
0: Doncs per aprofundir en aquesta qüestió podem parlar a aquesta hora amb un dels autors d'aquestes investigacions. Ell és en Josep Roca, doctor en arquitectura. Josep, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Quines conseqüències tenen per la salut aquestes nits tòrrides que estem vivint aquest estiu amb tanta freqüència?
2: Bé, nosaltres hem estudiat a fons aquest tema i hem vist que afecta molt més a la salut, concretament afecta la mortalitat, el tema de les nits molt calentes, extremes, no? Per tant, el problema fonamental és que les persones, no? Sobretot les més vulnerables, no? Les persones grans, les dones, no? No poden descansar per la nit, i si això s'acumula durant alguns dies consecutius, no? Després de temperatures de dia també calentes, no? L'efecte és que, des del punt de vista del cor, l'estrès que té el cor, pot no aguantar i acabar afectant amb una mortalitat més gran. Però el factor més important és que per la nit el nostre cos està programat per descansar, per recuperar-se de l'estrès diari, no? I si això no es produeix perquè la temperatura és molt elevada, tenint en compte que una temperatura de 25 graus o més, a Barcelona de 27 i més, no? El carrer representa dintre dels habitatges 4 o 5 graus més, no? Està a sobre de 30 graus, 31 graus a l'interior de l'habitatge. Al no poder descansar el cos, aleshores es produeix una situació que les malalties cròniques o les situacions preexistents, sobretot existeixen les persones vulnerables, no? Les persones grans, no? S'agreugen i acaben morint per causa de les elevades temperatures.
0: Segons els estudis que comentàvem, que heu fet des de la UPC, els sistemes públics d'avís per calor extrema infravaloren justament això, les altes temperatures nocturnes i el risc que suposen. Què s'està fent malament en això?
2: Bé, insisteixen molt el Ministeri de Sanitat, l'Institut de Salut Carlos III, que és l'organisme que estudia aquest tema a fons, no? Insisteixen molt les temperatures màximes, les temperatures de dia, no? Però la gent, en realitat, poques vegades mor de cop de calor. És un tema més complex de l'elevada temperatura. Només parlen de les temperatures màximes diurnes, no pas les nocturnes, no? Nosaltres insistim en que és molt important les temperatures nocturnes, les diurnes també, no? Però, per exemple, Ourense, no? Ahir va tenir 42 graus de temperatura màxima, una barbaritat, però va tenir 18 graus de temperatura mínima, no? Per tant, a la nit vàrem poder descansar. Nosaltres vàrem tenir 10 graus menys a Barcelona, 32 graus de temperatura màxima, no? Però vàrem tenir una temperatura mínima gairebé de 28. És a dir, 10 graus més la temperatura mínima, no? L'efecte a la salut de la temperatura mínima és molt important i els avisos no haurien de ser exclusivament per les temperatures màximes, sinó sobretot a les ciutats de la conca mediterrània especialment, no? També per les temperatures mínimes, així es prevendrien moltes morts.
0: I parlant exactament de Barcelona, la calor nocturna afecta de la mateixa manera arreu de la ciutat o hi ha diferències per barris?
2: Bé, bàsicament afecta

0: de forma diferent per barris, encara que la temperatura per barris no sigui molt, molt diferent, no? Afecta per barris de forma diferent, sobretot pel nivell de renda. La gent a les zones altes de la ciutat, no? El districte de Sant Gervasi o de l'Eixample, moltes vegades tenen aire condicionat, poden protegir-se millor de les elevades temperatures. En els barris, nou barris, en Sant Andreu, Sants, no pot existir una temperatura semblant a l'exterior, però tenen edificis, habitatges en general menys protegits, no, no tenen aire condicionat, o si el tenen no tenen diners, prou diners per poder-lo engegar, no? Per tant, el problema és sobretot de pobresa energètica més que de diferència de barris pròpiament entre si.
1: Amb tot, tenint en compte que això cada vegada anirà més, què hauríem de canviar com a societat per fer front a aquesta nova realitat?
0: Bé, en primer lloc hem de tenir consciència de que la nit és perillosa, no? Moltes vegades la gent es pensa que no és perillosa la nit, no? Des del punt de vista de les temperatures extremes, no? Però, i que no es pot, i que no cal protegir-se especialment, no engegar, per exemple, si es té l'aire condicionat, o no engegar els ventiladors, no? Per tant, hem de tenir una consciència més clara, no? De la importància que té l'elevada temperatura nocturna, no? Però després ha d'haver unes polítiques públiques també, sobretot públiques, perquè no hi hagi diferències econòmiques, no, de la població, d'ajudar a la millora del parc immobiliari i els habitatges, a protegir-los més. I ha de tenir en compte, per exemple, que hi ha una política que es protegeix o que es fomenta, que l'aïllament dels edificis. L'aïllament dels edificis està molt bé, però té una funció, sobretot, durant l'hivern, no? A efectes del fred, no? La temperatura es controla molt bé si l'edifici està ben aïllat. Però a l'estiu, en temperatures extremes, sobretot en temperatures extremes nocturnes també, no? L'aïllament no funciona d'igual manera. Tenim molt aïllat l'edifici si l'edifici ja està molt calent, si no es pot ventilar perquè la temperatura de fora és molt alta, no? Representa la dificultat també de encara que estigui una casa ben aïllada, un habitatge ben aïllat, protegir-se de la calor, no? Per tant, ha d'haver una política d'ajudes públiques, no? a habilitar els edificis, no? A incorporar l'aire condicionat, que encara a vegades està mal vist, no? I després, des de la perspectiva de l'espai públic, del que poden fer els ajuntaments, és molt important el que poden fer. El verd té una funció fonamental a la ciutat reguladora de les temperatures, no? El reduir la quantitat d'asfalt, de sol impermeabilitzat, que sigui permeable, no? Que permeti durant la nit la transpiració, la evapotranspiració de la vegetació, no? I, per tant, la possibilitat de reduir les temperatures és significatiu. Protegir-se, per tant, des de la perspectiva de l'espai públic, polítiques públiques, no? I protegir-se des de la perspectiva de cadascú dels seus habitatges, però amb polítiques que fomentin que hi ha que protegir-se de la calor.
1: Així doncs, tenim deures pendents. Josep Roca, doctor en arquitectura, professor del Centre de Política del Sòl i Valoracions de l'UPC i un dels autors d'aquestes investigacions. Moltes gràcies per atendre el Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Notícies Migdia amb Anna Utiel.
1: El govern recupera l'eix transversal ferroviari, un projecte ideat fa més de dues dècades per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. Ara, el Departament de Territori impulsa novament aquesta línia amb la licitació de l'estudi per construir la primera fase.
3: L'eix transversal també preveu descongestionar l'estació de Sants, fent que els trens d'alta velocitat procedents de Madrid puguin entrar per la Sagrera. La futura línia, a més, contempla una estació d'alta velocitat al Vallès que permetria fer transbord amb rodalies i ferrocarrils. L'executiu encara no ha decidit en quina ciutat del Vallès s'instal·larà la futura estació d'alta velocitat, però té clar que el traçat de la via haurà de ser similar al de la R8 de Rodalies, entre el túnel de Rubí i Mollet-Sant Fost. L'eix transversal ferroviari replicarà la ruta de l'autovia C25 que uneix directament Lleida i Girona. És un projecte que es remunta al 2003 i que la Generalitat mai va executar, encara que el 2010 va aprovar el pla director urbanístic i va fer una reserva reserva de sòl per construir el traçat. Ara es reactiva aquesta infraestructura amb la licitació de l'estudi que ha de definir el traçat de la línia, la seva viabilitat, l'impacte ambiental i els costos. Les obres, però, no començaran abans del 2028, i és que la planificació del tram entre Lleida, Igualada i Martorell i l'entrada a Barcelona per la Sagrera s'allargarà més de 2 anys.
1: I parlant d'infraestructures, avui hi ha problemes a la xarxa ferroviària catalana. A hores d'ara està interrompuda la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 entre Lleida, Pirineus i Manresa.
3: Segons Renfe, la causa és una incidència en l'infraestructura entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Adif ha detallat que es tracta d'un problema que afecta la senyalització i assegura que s'està treballant per solucionar-la tan aviat com sigui possible. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Cervera Manresa amb parades intermèdies. D'altra banda, aquest matí hi ha hagut una incidència a l'R4 al terme de Castellbisbal que ha obligat els trens d'aquesta línia a circular amb retards de més de 40 minuts. En aquest cas, fonts d'Adif han explicat que es tracta d'una incidència tècnica vinculada a un canvi d'agulles, és a dir, el mecanisme que permet als trens passar d'una via a una altra de forma segura.

0: A Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones i en busquen una altra per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents al municipi. Va ser el mateix ajuntament qui va alertar del possible frau, interposant 5 denúncies després de detectar diverses irregularitats en el padró.
1: La policia parla d'un possible sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies al padró a canvi de diners. Els Mossos ho han sabut a través de testimonis d'interessats a empadronar-se que explicaven que els arrestats els podien arribar a demanar quantitats de fins a 800 euros. Els detinguts realitzaven diferents funcions en l'operativa per aconseguir els empadronaments, aconseguir els domicilis, captar els interessats o acompanyar-los a realitzar els tràmits a les dependències municipals. Els agents es van desplaçar a diversos domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar que en alguns d'aquests hi constaven empadronades persones que no hi residien. De fet, en alguns casos, els habitatges no existeixen o no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos els acusen de 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents, com delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets de ciutadans estrangers. L'Ajuntament de Tortosa ha enfatitzat el compromís de controlar el padró municipal.
2: En el moment en què des del servei se detecta que no s'han renovat, que estan caducats o que són empadronaments indeguts, i per tant en aquesta línia, tot i que hi ha un context demogràfic de creixement arreu del país, pensem que és molt important, no?, portar al dia el que és el control i la gestió del nostre padró municipal.
1: L'Ajuntament també reafirma que en aquests 3 anys de mandat s'han dut a terme 2.000 baixes del padró en relació a empadronaments indeguts o caducats.
0: I el govern central està gestionant per la via d'urgència el trasllat a la península de mig miler de menors que resten a Ceuta. El Ministeri de Joventut i Infància està elaborant un pla d'acollida per totes les comunitats autònomes. També preveuen l'acolliment familiar i altres fórmules, com ara que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre elles les nenes.
3: Sí, l'anunci del Ministeri de Joventut arriba l'endemà que la Comissió Europea recalqués que el dret comunitari permet retornar-los i que l'expectativa de la comissió és que tots els migrants que van entrar irregularment a Ceuta siguin retornats al Marroc. La ministra Cira Rego, però, traslladarà el pla a les comunitats autònomes en la reunió que mantindrà amb elles el proper dijous. El govern ja ha dit que actuarà amb solidaritat, però no totes les veus a casa nostra diuen el mateix. Junts estan en contra d'acollir menors. Argumenten que els serveis públics ja estan prou tensats. La formació, a més, aprofita la crisi migratòria per reclamar les competències d'aquesta matèria. El PP li dona part de la raó, però rebutja el traspàs. Escoltem el portaveu Juan Fernández en declaracions a Europa Press.
4: Tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de inmigración, de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado. Y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos, porque debe haber una unidad de acción en la frontera de Cataluña como en la frontera Ceutí o en les altres fronteres que té nostre país.
3: Les comunitats del PP asseguren que compliran amb la llei, però defensen que el millor per als menors és que estiguin amb les seves famílies.
0: A Catalunya s'han detectat 353 incidències LGTBI fòbiques l'any 2025. Aquesta és la xifra més alta mai registrada a l'Observatori contra l'LGTBI fòbia i representa un augment de l'11% respecte a l'any anterior. A més, aquest és el segon any consecutiu que es detecten més delictes d'odi que agressions. Cristian Carré, coordinador tècnic de l'Observatori, reclama més accions per prevenir conductes discriminatòries, tal com ha dit a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya.
1: Aquest 2026 per ara s'han detectat fins a 210 incidències. L'any passat se'n van comptabilitzar poc més de 350. El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carré, explica a Robert Calvo a la ciutat d'estiu la importància de denunciar les conductes discriminatòries.
5: Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
6: És molt important.
1: Segons l'estudi, una de cada 4 incidències té lloc al carrer, però l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren. En aquest sentit, Carré enfatitzava que les conductes no només poden ser agressions o insults, sinó que poden ser situacions de marginació o de càrrega excessiva de feina. Una altra dada rellevant del treball és que les persones trans concentren més d'un terç de les incidències detectades al 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica, que Riu atribueix a la proliferació dels discursos d'odi.
5: La gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans. No? Totes les incidències, per suposat, tenen la seva validesa i ha de veure el seu acompanyament. Però això té a veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans.
1: Carrer reclama aplicar el marc legal contra aquest tipus de situacions i mantenir un activisme veïnal fort que condemni i lluiti contra aquest tipus d'agressions.
0: I canviem de qüestió, parlem de salut. Més de 500 dones han estat ateses en els darrers 10 anys a la consulta específica de dolor pelvià crònic de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
3: Es tracta d'un dolor a la part inferior de l'abdomen i la pelvis i es considera crònic quan dura 6 mesos o més. En molts casos no se n'ha pot identificar la causa, cosa que dificulta el diagnòstic i aboca les pacients a un llarg recorregut per diferents especialistes. A més, sovint hi ha un estigma, una vergonya, que fa que les pacients no en diguin res. El doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pelvià, recalca la importància d'acudir al metge quan se sent dolor.
6: El que sí que he recomanat que les pacients que tenen dolor pelvià consultin, que no deixin que es cronifiquin. El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens del que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelviperineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
3: El Servei de Ginecologia de la Vall d'Hebron va posar en marxa el setembre del 2016 aquesta consulta específica, aleshores pionera a Catalunya. Actualment fa 6 primeres visites cada setmana i atén una mitjana de 18 pacients setmanals.
0: La Guàrdia Civil i els agents rurals han detingut 4 persones per fabricar i distribuir presumptament medicaments veterinaris sense autorització. La investigació continua oberta, però les autoritats donen per desarticulat el laboratori fraudulent situat a Terrassa. Els arrestats i 2 persones més investigades estan acusats de delictes contra la salut pública, falsificació, contraband, estafa i pertinença a organització criminal, entre d'altres.
3: El grup venia els productes veterinaris a clients de confiança i en grups tancats a través de xarxes socials, sense factura i amb pagaments en efectiu o per Bizum. La clientela, però, anava més enllà d'Espanya. La Guàrdia Civil ha localitzat una empresa de transports que en els darrers 4 anys va fer prop de 500.000 d'enviaments a França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i al Marroc. L'operació ha permès detenir 4 persones d'entre 42 i 76 anys i imputar altres 2. La majoria forma part de la mateixa família. També s'han intervingut 150 medicaments veterinaris il·legals, prop de 70 quilos de principis actius i més de 100.000 euros en efectiu.
0: I un darrer apunt abans de passar a l'actualitat esportiva. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per tinença d'armes i per tràfic de drogues. Són les mesures que considera han de servir per fer front als darrers tirotejos que hi ha hagut a la ciutat. Assegura que aquests fets tenen a veure sempre amb el narcotràfic i per això creu que cal ser més dur amb aquests delictes. Collboni ha traslladat, això sí, el seu suport explícit, diu, a la feina dels cossos policials i de la justícia.
7: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: Falten 6 minuts per arribar a les 3 de la tarda i és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Bona tarda de nou, Pere Parés.
8: Hola, Anna, què tal?
0: Rodri és oficialment jugador del Barça.
8: El migcampista madrileny va ser presentat

Ahir a la tarda, després de signar un contracte que lliga el club pels propers 4 anys. Per decidir-se pel Barça, va ser molt important la trucada de l'entrenador Hansi Flick, que va aconseguir convèncer-lo d'unir-se al projecte culer. Així parlava Rodri.

0: Ya creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación y bueno, he estado más en contacto con Deco y Jan que con el míster, pero es un entrenador muy transparente que te mira y te dice un poco lo que va a querer de ti, así que evidentemente pasa por ese rol, ¿no? De esa experiencia que quizás necesita un poco más el equipo, del aprendizaje que he podido tener durante todos estos años e intentar no solo traer el jugador que soy, sino contagiar un poco a mis compañeros i venir per a sumar.
1: Per la seva banda, el tècnic també va mostrar-se molt il·lusionat amb l'arribada del pilota d'or del Mundial a l'equip. Segons Flick, Rodri és el millor pivot de l'actualitat.
2: Per suposat, era una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem 100% segurs perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip. I per mi és genial tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Pot guanyar duels aeris, que per nosaltres és molt important, i per suposat eleva el nivell de tots els jugadors.
1: Rodri va manifestar la seva disposició a jugar quan abans possible. Podria fins i tot saltar al camp durant el trofeu Joan Gamper, que jugarà avui a les 8 del vespre. El Barça convida per aquest esdeveniment de pretemporada a l'Al Ahly d'Egipte i ja compta amb tots els jugadors que estaven de vacances. Nous fitxatges com Anthony Gordon, Karim Adeyemi o Jesse Bisigu podrien tenir els seus primers minuts com a culers al Camp Nou.
3: I a l'Espanyol han presentat el central Vanja Drušić.
1: El central eslové aterra a Barcelona procedent del Zenit de Sant Petersburg, equip d'on arriba cedit per un any amb opció de compra. És el cinquè fitxatge de l'Espanyol aquest estiu després de les incorporacions dels migcampistes Àlex Calatrava i Gabriel Moscardo i el lateral Quilinci Harman. Drušić, de 26 anys, ve a cobrir la necessitat que tenia la defensa perica després que marxés el central Fernando Calero, posició per la que també s'ha fitxat Unai Núñez. L'Espanyol va generar dubtes a la pretemporada, però de moment ha guanyat el primer partit de Lliga contra el Levante per 3-0. El director esportiu del club, Monchi, s'ha mostrat molt satisfet amb la victòria.
4: Yo creo que el otro día lo que hizo el equipo es transportar esos 60-65 minutos a un partido completo, con lo cual muy satisfecho. Satisfecho porque, bueno, vimos un equipo con una estructura de juego muy marcada, sabiendo lo que quería hacer en cada momento, con una seguridad defensiva muy buena, prácticamente recuerdo un tiro a puerta del Levante en el primer tiempo de Iván Romero. Generamos muchas ocasiones, los jugadores que salieron del banquillo aportaron, con lo cual un partido para estar contento.
1: Monchi ha dit que ara la prioritat és portar un reforç per a la posició d'extrem. Més enllà d'això, ha dit per a que entrin jugadors al club, primer n'haurien de sortir. L'Espanyol jugarà el seu proper partit de Lliga contra el Madrid i ho farà dissabte a 9:45 de la nit i Drušić podria tenir-hi els seus primers minuts vestit de blanc i blau.
3: I en handbol, ahir es va jugar el torneig Ciutat de Granollers.
1: Hi van participar tant el femení com el masculí. El femení jugava contra la Misita Zúrich en un partit que es va acabar decantant pels locals amb un 27-25 al marcador. I el masculí jugava contra el Wacker Thun de Suïssa i el marcador final va ser un disputat 34-31 a favor dels locals. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa va fer la presentació de l'equip. Els manresans encara en una temporada on competiran la Lliga Endesa i l'Eurocup. I ho faran amb molts jugadors nous.
3: Doncs Pere Parés, moltes gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
3: I acabem amb cultura. El Festival de Cap Roig ha baixat el taló aquesta passada nit i ho ha fet aplegant més de 46.000 espectadors entre juliol i agost, Eudald.
5: Sí, i amb una ocupació de més del 85%. El director del festival, Juli Guiu, assegura que aquesta 26a edició ha estat una de les millors de la història. Una edició que va acabar la nit amb un concert de Miguel Ríos, que va comptar amb un convidat molt especial, Manolo García. L'andalús i el català han cantat plegats Insurrecció. Me siento hoy como... Sens dubte, un dels moments més especials de la nit, que va començar, com no podia ser d'una altra manera, amb Bienvenidos.
3: Doncs amb aquestes dues llegendes vives del rock espanyol, Miguel Ríos i Manolo García, acabem aquest Notícies Migdia. Els deixem de nou aquí amb la sintonia d'Onda Cero. Que passin molt bona tarda. Com a...

0: Nou Toyota Yaris Hybrid. L'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa.

0: Viatgem ara fins a Moràvia, a l'est de Txèquia, per descobrir Olomouc, una ciutat que queda a unes 2 hores i mitja en tren des de Praga i que funciona molt bé com a alternativa tranquil·la a la capital. El centre històric es recorre a peu, entre places amples, façanes barroques, estudiants, cafès i tramvies. El punt principal és la plaça alta de Horní Námestí, on s'aixeca la columna de la Santíssima Trinitat, una construcció barroca de més de 30 metres inclosa al Patrimoni Mundial de la UNESCO. A pocs passos hi ha l'Ajuntament, amb el rellotge astronòmic, que és molt diferent del de Praga. Aquí no hi veureu apòstols, sinó figures d'obrers, científics i esportistes, fruit de la reforma feta durant l'etapa socialista. Olomouc també és una ciutat d'esglésies, de fonts i de vida universitària. Val la pena pujar fins a la catedral de Sant Venceslau amb les seves torres punxegudes i després tornar cap al centre passant pels carrers amb llambordes, botigues petites i cerveseries on la gent local el que fa és allargar la tarda. A taula hi ha un producte que no passa mai desapercebut. L'Olomouc té tabratsuski. És un formatge petit, madurat, d'olor intensa i de gust molt salat. Se serveix amb pa i amb ceba fregida, fregit o com a tapa per acompanyar una cervesa txeca ben tirada. I si queda temps, Olomouc també permet fer excursions curtes. El turó de Svatý Kopeček, amb la seva basílica, ofereix una bona vista de la plana de Moràvia. I el castell de Bozov, amb torres i ponts i amb sales medievals, és una de les sortides més fotogèniques de la zona. Olomouc és una ciutat de places monumentals, de cervesa, de formatge fort i de ritme local. Una escala perfecta per descobrir una Txèquia menys saturada, amb bona connexió de tren i prou patrimoni com per omplir un cap de setmana.
1: Onda Cero Tarragona.
2: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
3: En Onda Cero, por fin, con Isabel Lobo.
4: Ignition radio transmission start.
5: Bienvenidos al tercer espacio.

0: en una constant aquest estiu a Catalunya. Ja s'han assolit en 20 dies diferents aquest estiu. Això supera per 4 dies l'últim rècord històric des que es tenen registres, que va ser fa un any, el 2025, amb 16 dies amb el termòmetre per sobre dels 40 graus en algun punt de Catalunya. Perquè es facin una idea de l'evolució, entre els anys 2015 i 2021, la mitjana de dies per any on es superava aquest registre era de poc més de 4 dies i mig. 4 dies i mig, ara estem parlant d'una vintena. Bé, per sort, com els dèiem, sembla que divendres la cosa baixa, però avui, novament, Protecció Civil ha hagut d'activar l'alerta per calor intensa i per calor nocturna davant els episodis continuats de les temperatures altíssimes que estem vivint a Catalunya, Ferran.
1: Sí, i és important que l'alerta es fixi també en els valors que marquen els termòmetres durant les nits, perquè la calor nocturna, tot i que pot semblar més inofensiva que uns 40 graus a l'ombra en ple migdia, és igualment perillosa. A Barcelona, aquesta passada nit, ha estat la cinquena quatrena nit tòrrida de l'any, és a dir, la 54 nit en què els termòmetres no han baixat dels 25 graus en cap moment. És un màxim històric i això té un impacte també directe en la salut dels ciutadans.
0: Important, perquè podríem pensar que la calor diurna, la que acumula temperatures més elevades, és la més perillosa. Ho és, sí, però dos estudis del Centre de Política del Sol i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya apunten cap a la direcció oposada. Adverteixen que la calor que fa de nit causa més morts que no pas la calor que fa al llarg del dia.
1: Exacte, l'estudi alerta que la manca de descans provocada per les altes temperatures nocturnes incrementa l'estrès sobre l'organisme i pot acabar augmentant la mortalitat, especialment entre les persones grans i els col·lectius més vulnerables. Per això, remarquen que el cos necessita refrescar-se durant la nit per recuperar-se de la calor acumulada durant tot el dia, sobretot quan la calor s'allarga durant diverses jornades, com és el nostre cas. Escoltem en Josep Roca, doctor en arquitectura, un dels autors de l'estudi en declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: I si això s'acumula durant alguns dies consecutius, no? Després de temperatures de dia també calentes, no? L'efecte és que des del punt de vista del cor, l'estrès que té el cor pot no aguantar i acabar afectant amb una mortalitat més gran.
1: I lamenta que els sistemes d'alerta públics donen massa importància a les temperatures màximes diurnes, però no tant amb les mínimes nocturnes.
2: L'efecte de la salut de la temperatura mínima és molt important i els avisos no haurien de ser exclusivament per les temperatures màximes, sinó sobretot a les ciutats de la conca mediterrània especialment, no? També per les temperatures mínimes, així es prevendrien moltes morts.
1: I en aquest sentit, l'arquitecte Roca escombra cap a casa també per reclamar, pensant en la construcció i adaptació dels habitatges per a aquest tipus de situació.
0: I el dissabte, el moviment d'extrema dreta Save Europe Act ha convocat la primera manifestació a l'estat espanyol en el marc d'una gira de mobilitzacions per tota Europa per defensar, entre d'altres qüestions, la remigració, és a dir, el retorn dels migrants en situació irregular. Doncs bé, avui diferents col·lectius antifeixistes han fet una crida a plantar cara al moviment amb una contraprogramació al mateix lloc.
1: Sí, a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, una hora abans de la concentració del moviment Save Europe Act. La coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes fan aquesta crida per combatre, diuen, la presència de simpatitzants i integrants d'un moviment ultra i supremacista. Els col·lectius antifeixistes denuncien que es tracta d'un moviment impulsat per l'extrema dreta europea que defensa l'anomenada emigració, és a dir, el retorn sistemàtic dels migrants als seus països d'origen. Davant l'avenç dels discursos que qualifiquen de reaccionaris i xenòfobs, reivindiquen en un comunicat que Barcelona és i serà antiracista i criden a plantar cara a l'organització aquest dissabte a la tarda.
0: En aquest sentit, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, demana a l'Ajuntament i la Generalitat que impedeixin amb totes les eines que tenen la concentració d'aquest moviment.
1: Sí, Barcelona no es pot convertir, diuen, l'altaveu de la supremacia blanca i dels qui defensen expulsions massives per raó d'origen. Pisarello avisa en un missatge a les seves xarxes socials que si Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, de veritat vol fer de la ciutat una tomba de l'extrema dreta, ha de demostrar-ho. Recordem que Pisarello ara és també alcaldable de la ciutat de Barcelona.
0: I no sortim de la capital catalana, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana endurir les penes per tinença d'armes i per tràfic de drogues. Collboni considera que aquesta és la via per fer front als darrers tirotejos comesos a la ciutat.
3: Molts d'aquests fets que tenen a veure amb una cosa que el tinent Batlle i jo hem dit i hem repetit durant les últimes setmanes, que té a veure amb el narcotràfic i que té a veure amb la necessitat de pujar les penes que persegueixin la tinença il·lícita d'armes a foc.

0: i que incrementi les penes per tràfic de drogues.
1: Collboni ha traslladat el seu suport explícit a la feina dels cossos policials i de la justícia. Passen 12 minuts de les 7 de la tarda. Moment de disseccionar una notícia que ens deixa el dia. Com dèiem, moment d'analitzar amb calma una de les notícies del dia. Ens posem la bata de laboratori i posem la següent notícia sota el microscopi. El govern ha licitat el primer estudi de l'eix transversal ferroviari, la línia que hauria d'unir Lleida i Girona sense passar per Barcelona, però hem d'explicar el context, Ferran, d'aquest pla, perquè en cap cas estem parlant d'una idea nova del govern actual.
2: No, exacte. És un projecte que fa anys que ronda pels calaixos de la Generalitat. De fet, l'origen del projecte es remunta al 2003 durant el govern del Pacte del Tinell. 13 anys han passat. La idea era traslladar el tren de la filosofia del que havia representat la carretera C25, és a dir, connectar les comarques interiors de Catalunya sense haver de passar sempre per la ciutat comtal, per Barcelona.
1: Mm-hmm. És a dir, trencar una mica aquesta xarxa ferroviària tan radial que teníem a dia d'avui.
2: Exacte, el projecte va anar avançant durant els anys següents fins al punt que el 2010 es va aprovar el pla director urbanístic i es va reservar els terrenys per on havia de passar aquest eix. L'eix havia d'unir, com diem, Lleida i Girona a través de municipis com Cervera, Igualada, Manresa o Vic, amb una línia apta tant per a viatgers com també per a mercaderies.
1: Uh-huh. El 2010, per tant, semblava el sac i ben lligat, però llavors què va passar?
2: Doncs que va arribar la crisi econòmica, la famosa crisi. El projecte, valorat aleshores amb més de, atenció, 6.500 milions d'euros, va quedar pràcticament congelat. La reserva de sòl es va mantenir, però les obres mai no van començar.
1: I ara, com els dèiem, 16 anys després, torna a ser notícia.
2: Exacte, 16 anys després, però això sí, amb alguns matisos. El govern de Salvador Illa considera que la xarxa ferroviària catalana pot quedar saturada els pròxims anys, sobretot amb l'arribada de més mercaderies procedents dels corredors mediterrani i també de l'Ebre. La idea és crear una alternativa per descongestionar les zones com Tarragona, el Penedès o el Vallès i al mateix temps reduir també la dependència de Barcelona com a nus ferroviari.
1: Mm-hmm. Interessant això que apuntes, Ferran, de les mercaderies, perquè per tant ja no és només una qüestió de mobilitat territorial.
2: Exacte, també és una qüestió evidentment econòmica i logística. El projecte que es torna a estudiar preveu combinar trens de passatgers i també de mercaderies, i en aquesta primera fase fins i tot s'analitzarà un ramal perquè l'alta velocitat pugui arribar també a la futura estació de la Sagrera sense passar per Tarragona. Uh-huh.
1: Per tant, es reactiva aquest projecte que havia quedat en un calaix, però que ningú es pensi que veuran les obres començar demà mateix.
2: Ni de bon tros, calma. En aquest sentit, ara només es licita aquest estudi. Si els terminis es compleixen, si aquests terminis es compleixen, els projectes constructius arribarien cap al 2028 o 2029 i les primeres obres no començarien abans del 2030. De moment, l'eix transversal ferroviari continua sent, sobretot, una gran promesa ferroviària que Catalunya arrossega ja des de fa més de dues dècades.
1: 2030, per tant, es podria estrenar l'eix 30 anys després de ser concebut. Ben curiós, aquesta és la notícia que avui hem posat sota el microscopi i encara en tenim més. Seguim repassant notícies a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.

0: A Tortosa, els Mossos d'Esquadra detenen 7 persones i en busquen a una altra per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents al municipi. Va ser el mateix ajuntament que va alertar del possible frau interposant 5 denúncies després de detectar diverses irregularitats en el padró.
1: Sí, la policia parla d'un possible sistema organitzat en què els detinguts facilitaven inscripcions fictícies al padró a canvi de diners. Els Mossos d'Esquadra no han sabut, ho han sabut, volem dir, a través de testimonis d'interessats a empadronar-se que explicaven que els arrestats els podien arribar a demanar quantitats de fins a 800 euros. Els detinguts realitzaven diferents funcions en l'operativa per aconseguir els empadronaments, aconseguir els domicilis, captar també els interessats o acompanyar-los a realitzar els tràmits de les dependències municipals. Els agents es van desplaçar a diversos domicilis de Tortosa vinculats als investigats i van comprovar també que en alguns d'aquests casos hi constaven empadronades persones que no hi residien.
0: De fet, en alguns casos, els habitatges no existeixen o no reuneixen les condicions mínimes d'habitabilitat. Els Mossos els acusen de 23 fets delictius relacionats amb empadronaments fraudulents com delictes de falsedat documental, estafa i contra els drets de ciutadans estrangers. Un altre implicat no ha estat localitzat.
1: L'Ajuntament de Tortosa ha enfatitzat el compromís de controlar el padró municipal.
2: En el moment

0: que des del servei se detecta que no s'han renovat, que estan caducats o que són empadronaments indeguts i, per tant, en esta línia, tot i que hi ha un context demogràfic de creixement arreu del país, pensem que és molt important, no?, portar al dia el que és el control i la gestió del nostre padró municipal.
1: I en aquests 3 anys de mandat s'han dut a terme 2.000 baixes del padró en relació amb empadronaments indeguts o caducats.
2: Més coses i canviem de tema diametralment. Les incidències per LGTBI-fòbia continuen augmentant a Catalunya i creixen fins a punts realment preocupants. Durant el 2025 se n'han registrat 353, que és la xifra més alta des que s'entenen en registres, un 11% més que l'any anterior. A més, per segon any consecutiu, els delictes d'odi han superat les agressions físiques. A la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya, el coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carré, ha reclamat més eines per prevenir aquestes conductes discriminatòries.
1: Sí, aquest 2026 per ara s'han detectat fins a 210 incidències. L'any passat se'n van comptabilitzar poc més de 350. El coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Cristian Carré, explica a la ciutat d'estiu d'Onda Cero Catalunya la importància de denunciar les conductes discriminatòries.
3: Que la persona no vol, per exemple, un itinerari oficial de denúncia, ja sigui una denúncia penal, administrativa o fins i tot agafar un àmbit laboral, no passa absolutament res. Intentem acompanyar-te per la reparació de la teva dignitat, però sí que agafem aquesta incidència i queda registrada en el nostre informe.
4: És molt important.
2: Segons l'estudi, una de cada 4 incidències té lloc al carrer, però atenció, perquè l'àmbit laboral ja és el segon espai on més casos es registren.
1: En aquest sentit, Carré enfatitzava que les conductes no només poden ser agressions o insults, sinó que també poden ser situacions de marginació o de càrrega excessiva de feina. Una altra dada rellevant del treball és que les persones trans concentren més d'un terç de les incidències destacades al 2025, el percentatge més alt de tota la sèrie històrica. Carré ho atribueix a la proliferació dels discursos d'odi.
3: La gran majoria d'incidències és a dones trans i a persones no binàries en comparació amb els homes trans, no? Totes les incidències, per suposat, tenen la seva validesa i ha de veure el seu acompanyament. Però això té a veure amb tot el discurs que n'hi havia d'odi, sota el nostre parer, en construcció cap a aquestes persones, cap a les identitats no binàries i cap a les dones trans.
1: Carré reclama aplicar el marc legal contra aquest tipus de situacions i mantenir també un activisme veïnal fort que condemni i lluiti contra aquest tipus d'agressions.
2: I més coses, i tornem a situar-nos en el marc mental de la informació que t'expliquem a Ceuta, on ja fa dies que és notícia, però els hem d'explicar avui que el Ministeri de Joventut i Infància està elaborant un pla d'acollida per totes les comunitats autònomes. També preveuen l'acolliment familiar i altres fórmules, com ara que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre elles les nenes. L'anunci del Ministeri de Joventut arriba l'endemà que la Comissió Europea recalqués que el dret comunitari permet retornar-los i que la seva expectativa és que totes les migrants que van entrar irregularment a Ceuta siguin retornats al Marroc. Això deia la Comissió Europea. Per tant, les direccions que atribueixen, per una banda, al govern i Brussel·les són oposades. La ministra Cira Rego traslladarà el pla a les comunitats autònomes en la reunió que mantindrà amb elles el proper dijous. El govern ja ha dit que actuarà amb solidaritat, però no totes les veus a casa nostra diuen el mateix. Junts estan contra d'acollir menors, argumenten que els serveis públics ja estan prou tensats. La formació, a més, aprofita la crisi migratòria per reclamar les competències d'aquesta manera. El PP li dona la raó, però rebutja el traspàs. Escoltem el portaveu Juan Fernández en declaracions a Europa Press.
5: Tiene razón en lo que dice, pero la solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de inmigración, de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado. Y lo importante es que mantengamos esas competencias en las mismas manos, porque debe haber una unidad de acción en la frontera de Cataluña, como en la frontera ceutí o en las otras fronteras que tiene nuestro país.
2: Les comunitats del PP asseguren que compliran amb la llei, però defensen que el millor per als menors és que estiguin amb les seves famílies. Doncs, precisament, avui volem dedicar l'entrevista del dia a aquesta qüestió, una qüestió eminentment social, però que, evidentment, com la majoria, té les seves derivades polítiques, i volem analitzar quines són aquestes conseqüències polítiques aquí a Catalunya, on ja veuen que cada partit té la seva opinió. Vinga, entrevista del dia. Fa setmanes, de fet, que en parlem de la crisi migratòria de Ceuta, ocupa titulars i hores de debat. Hem parlat de xifres, de fronteres i de diplomàcia, però ara volem aturar-nos un moment i entendre què hi ha darrere de tot plegat, quin impacte polític està tenint aquesta crisi, què ens diu també la relació entre Espanya i el Marroc i com pot condicionar

0: condicionar el debat sobre immigració en els pròxims mesos. Per analitzar-ho, saludem l'Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Et pregunto primer per la qüestió que marca el debat més recent, segurament, els més de 2.000 menors que han arribat sols a Ceuta. Brussel·les defensa el seu retorn, ahir ho feia, mentre que el govern espanyol insisteix en la protecció que els atorga la legislació espanyola. Veient les diferències entre Brussel·les i el govern espanyol, qui acabarà marcant el camí en aquesta qüestió?
1: Espanya. La sobirania espanyola, no hi ha dubte, i perquè els tribunals ja ho han dit així. I a part, el reglament que assenyalava el portaveu de la Unió Europea, quan ho vas a mirar, no diu res del que ell està dient. O sigui que hi han dues maneres. Una, hi ha un tractat que, si no en recordo malament, va firmar el ministre Caldera per reunificació familiar, sempre que Marroc accepti, i aquí és la trava, no? Que administrativament Marroc ha de fer el treball de buscar la família i, per tant, portar en allà el menor que estigui a Ceuta en aquests moments, i una segona, que és la legislació dels tribunals espanyols, que van declarar claríssimament que no es podia tornar als menors que tenien una especial protecció i que havien de ser acollits dintre del sistema espanyol.
0: Veureu com evoluciona tot plegat. Jo crec que venen dies i setmanes claus en aquest sentit. Clar, la Comissió Europea, ho dèiem, defensa els retorns. El PP també pressiona en aquesta línia. És veritat que en aquesta qüestió s'ha utilitzat molta terminologia. Jo crec que la paraula crisi ha aparegut en molts sectors, diguéssim. Clar, li volia preguntar si en un context d'auge dels discursos més durs sobre immigració, creus que Pedro Sánchez surt políticament reforçat o debilitat d'aquesta crisi, com dèiem?
1: Difícil d'entendre només en un sentit. Voldria aclarir una cosa. Quan la Unió Europea s'està referint a les devolucions, aquí, la famosa devolució en calent, una cosa és els majors d'edat que han entrat il·legalment a Ceuta, en aquest cas. Aquests sí que poden ser tornats. Després hi ha, dintre d'aquest grup, hi ha un que pot demanar asil si el seu país no els protegeix o els persegueix per alguna causa. I això alenteix la devolució, però ràpidament s'ha de taxar si aquesta persona té o no té drets. I el tercer bloc, que és el que estàvem dient, el dels menors no acompanyats, aquest està claríssim que no es poden tornar en calent. A partir d'aquí, és complicat en les relacions internacionals dir si s'està guanyant o perdent. Perquè si nosaltres ens fixem només en com la imatge de Pedro Sánchez a dintre del país, no té res a veure amb la imatge de Pedro Sánchez a Europa, i jo et diria que al món, no? Amb una imatge com l'únic defensor de l'Europa social enfront de l'extrema dreta, no? En la qual cosa, en aquesta crisi migratòria, hauríem de veure que dins de l'intern, evidentment, hi ha un malestar molt a l'exterior, a l'enfrontar-se amb Meloni i a certs grups de l'extrema dreta europea, jo crec que li afavoreix, no li perjudica en aquest aspecte.
0: Sé que, diguéssim, no tenim tot el temps del món i cada pregunta que et faig, Ernesto, requeriria de moltes repreguntes per copsar totes les derivades de cada qüestió, però t'he de preguntar per diverses qüestions. Una d'elles, per exemple, que em sembla força interessant, és la relació Espanya-Marroc, els protagonistes, diguéssim, d'aquesta crisi migratòria. Ho dic perquè en un inici es va dir que les autoritats marroquines no van parar l'onada migratòria, però, en canvi, una teòrica segona, aquest cap de setmana, sí. Et volia preguntar per aquest moviment si es tracta d'una estratègia per part del Marroc, potser per reivindicar la seva posició negociadora i dir, escolta, jo tinc la clau de pas i en aquest sentit tinc cert poder.
1: Joan, és claríssima aquesta idea, no? Sense fer-ho, ara es diu guerra híbrida. Podíem dir-li claríssimament xantatge, que és el que ha sigut sempre, i sabotatge. I per què? Pues mira, la Unió Europea ha externalitzat les fronteres i a l'externalitzar-les les ha donat el control tant a Marroc com a Turquia, en molts aspectes. I veiem cíclicament veient com Turquia obre la porta també per reivindicar alguna cosa i aleshores Grècia es veu inundada d'immigrants.

0: Marrocs, tres quarts del mateix. En aquests moments veiem una directa, alguna demanda de Marroc directament? No. És possible que algunes accions de l'estat espanyol hagin molestat el govern marroquí? Sí. La visita a Algèria per part del president 10 dies abans d'aquesta invasió. Recordem que són enemics irreconciliables Marroc i Algèria en molts aspectes, no? I que fins i tot Algèria li ha tallat el gas i que és Espanya qui li dona energia a Marroc. Segona, la discussió en el Congrés de la nacionalització d'aquells que siguin famílies de persones que han viscut al Sàhara. Són dos temes que potser Marroc no les agrada, no li ha agradat massa, bueno, segur que no li ha agradat massa, però que potser són part d'aquesta estratègia. Després, si fem derivades més grans, podríem pensar en Estats Units i el recolzament que té per Marroc i la mala relació que té amb Espanya, o amb Israel i aquesta també mala relació que té amb Espanya, i que poden fer impulsar aquest tipus de rumors a la xarxa que permetin aquesta evasió. Però és indubtable que Marroc, que un estat no pot deixar passar la idea de que 80.000 persones s'estiguin moguent al seu estat, no? Segur. Nosaltres estem controlats a les sortides de l'operació, sortida o tornada, no? Tres quarts del mateix.
1: Se'ns acaba el temps, Ernesto, li volia preguntar per una altra qüestió aquí a Catalunya, perquè està clar que quan parlem d'aquesta crisi migratòria ho fem sobretot centrant-nos en la cara social, però les derivades polítiques són evidents. I, per exemple, ahir Junts deia que creu que és un bon moment per parlar de competències en immigració. Escoltem primer, Ernesto, ara et pregunto, però escoltem primer el president del Parlament, Josep Rull.
2: Sense poder polític, sense tenir les competències per gestionar adequadament el repte demogràfic, el repte de la immigració, serà difícil que ens en puguem sortir. I aquesta ha de ser la gran batalla que hem de ser capaços de lliurar.
1: Una crisi com la de Ceuta reforça aquest argument de les competències en matèria de migració per les comunitats autònomes, en aquest cas Catalunya, que exposa Rull?
0: Jo crec que tot el contrari, perquè el que s'ha de fer és veure qui ha rebut més immigrants, qui té més població immigrant i repartir d'una altra manera. Jo, sincerament, el pensar que se li donaran competències a immigració ho veig molt i molt llunyà, amb tota sinceritat.
1: Ja per acabar, també fem-ho breu. No sé si creus que, com ha passat en altres països de la Unió Europea i d'arreu del món, que on la immigració ha sigut un dels principals pals de paller per les campanyes polítiques dels partits, creus que serà així en el cas d'Espanya i més potenciat per aquest episodi a Ceuta? Creus que això podria canviar tendències de vot o reforçar opinions que ja existeixen?
0: En aquests moments, reforçar opinions. El treball per desmuntar els bulos que corren al voltant de la immigració hauria de ser un altre. Molt més consistent, basat en xifres claríssimament, però també, a lo millor, basat en vagues de consciència d'aquests senyors immigrants que, per exemple, van cada dia a Mercabarna o que cuiden els nostres avis i que facin patent que sense ells no hi hauria la possibilitat de la que s'està parlant.
1: Ho hem analitzat tot plegat amb Ernesto Pascual, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Ernesto, gràcies per aquests minuts.
0: Una abraçada, que vagi bé.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
4: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
5: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
4: ¿Pero parece tan fácil?
5: Ese es el secreto.
4: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
1: Passen dos minuts de dos quarts de vuit del vespre i aquesta setmana ja ha començat la brúixola del Ràdio Estadio Catalunya, però avui tenim futbol. A les 8 juga el Barça, el trofeu Gamper, i a les 9 l'Atlético de Madrid. Per tant, avui, quan hauria de començar la brúixola del Ràdio Estadio, començarà aquesta cobertura esportiva del Ràdio Estadio d'aquests dos partits. I al Camp Nou, amb aquesta festa del Gamper,

0: i tenim el nostre company, el José Agustín Gómez. José, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, com esteu?
0: Molt bé. José, et volia preguntar per l'ambient, perquè ahir, diguéssim, es fa oficial una cosa que els culers tenien moltes ganes que es fes oficial, que és el fitxatge de Rodri, i avui sempre és una festa. Per tant, l'ambient com està?
1: De moment, jo crec que jo una miqueta decebut.
0: Ah, sí, eh?
1: Jo una miqueta. Ahir s'havien venut 37.000 localitats. S'esperava arribar als 50.000. Jo, de moment, aquí no el veig.
0: I no queda gaire.
1: Pensem que l'estadi ara mateix està preparat per 60.000. Doncs no arribem als 50. 60.000 segur que no. I als 50, hores d'ara, no. Però bueno, encara resten aproximadament 27 minuts perquè comenci un partit del que ja tenim alineació oficial per part del Barça. Joan García sotapals, Koundé, Eric, Gerard, Martí, Balde, línia defensiva, Fermín, Bernal, Xavi Espar, mig camp, Lamine, Hansa i Rafinha a l'atac. Què et sembla?
0: Escolta, diumenge, debut de Lliga, ara segur que ho comentarem, i un 11 força titular.
1: Sí, sí, sobretot amb la gran novetat de Xavi Espar al mig del camp.
0: Mm-hmm. Sí, que va agradar.
1: És el segon partit consecutiu que ho posa en aquesta demarcació, que originàriament és la seva, ell és més campista. El que passa que el Barça, ja fa tres temporades, el va posar a la banda dreta, ha funcionat molt bé, aquest estiu amb la sub-19 ha guanyat el campionat d'Europa com a mig centre en aquella selecció, fent una gran tasca, a més aportant gols, perquè és un jugador que té arribada a la porteria contrària, té una gran qualitat, sap llegir molt bé el joc, els espais pels companys, i a Hansi Flick, els dos, el darrer partit li va agradar aquesta demarcació, i ara el posa avui en el camper, i veurem, de cara al cap de setmana, en la visita de diumenge, 2:15 al camp de l'Elx, en el primer partit del Barça en aquesta temporada, recordem que serà la segona jornada de Lliga d'aquest cap de setmana, d'aquesta temporada, i el Barça jugarà el partit ajornat al seu moment contra l'Atlètic Club el proper dijous, dia 27. Per tant, darrera prova. I han passat la prova ja els jugadors en quant als aplaudiments dels jugadors a la seva presentació. Vinga, la porra, els més aplaudits.
0: Home, Lamine Yamal segur.
1: Et dono plural. Un.
0: Lamine Yamal segur. El capità, Rafinha.
1: També. No,
0: també.
1: Sí, també.
0: Escolta, Pedri l'estima molt la gent, no em diguis que no.
1: Home, segur. Més.
0: Més. A veure, més noms. Fermín.
1: Segur. Un altre.
0: I diré... Va, innovaré una miqueta.
1: Nova incorporació.
0: Sí.
1: Una nova incorporació.
0: Rodri, segur, eh?
1: Òbviament. Són els 5 jugadors més aplaudits. I qui ha estat, fins i tot, xiulat.
0: Xiulat? Ostres.
1: Sí. Algun aplaudiment, però molts xiulets.
0: Doncs no
1: home, mamà, que està molt de moda.
0: No t'ho sé dir. Ah,
1: que ha perdut la capitania provisionalment. Frenkie de Jong. Després, als parlaments, el Rafinha ha tingut un detall molt maco. I és que ha demanat suport pel Frenkie per la situació complicada que està passant amb la seva lesió. També ha tingut paraules el Rafinha com a capità provisional, recordem que quan es tanqui el mercat els jugadors votaran. Ha fet felicitacions als campions del món. Ha donat la benvinguda als nous i ha recordat que en aquest club s'exigeix guanyar. I també Flick ha tingut el seu parlament on ha demanat el suport de l'afició per aquesta temporada on novament volen aconseguir la major quantitat possible de títols. Rodri ja ha sortit amb el 16. No són dorsals definitius, en principi, però Rodri ja ha sortit amb el 16 i Fermín amb el 7 que portarà. Perquè la web de la Lliga, ja ho venim dient els darrers dies, Fermín ja apareix amb el dorsal 7. Per tant, el 16 quedava lliure. És un dorsal que té un lligam molt especial amb Rodri, perquè únicament l'Atlético de Madrid no va portar el 16. Aleshores portava el 14.
0: Ostres.
1: Però a la seva etapa futbol formatiu, el Villarreal i el Manchester City, i aquí el Barça, portarà el 16.
0: José, tanquem-ho, que arriba la cultura a Onda Cero Catalunya, però la gent que hi sigui al camp es pregunta si és massa d'hora per veure uns minutets a Rodri. Tu com ho veus? Creus que tindrà 20 minutets?
1: És que no ha entrenat res. Va passar l'operació petita. Ell ja va dir ahir que estava en condicions a disposició de l'entrenador, però l'únic entrenament que ha fet és el Mundial amb un equip, ha estat el d'aquest matí.
0: Doncs
1: jugarà o no jugarà?
0: No ho sé. Bueno. Ho haurem de veure i tu hi seràs allà per explicar-nos-ho.
1: Aquí seré.
0: Per explicar-nos-ho.

0: Avui i també demà aquí a la Bruixola d'Estiu segur que tindrem un moment per preguntar-t'ho. José, moltes gràcies per aquesta cobertura des del Camp Nou. Passa-t'ho bé i, sobretot, fes la feina. I tant.
1: Gràcies, fins demà.
0: Adéu, José.
2: Un gran número de personas han perdido la vida en Colombia y se prevé que la cifra aumente. Muchas necesitan atención médica urgente y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Envía Bizum al 08247 o entra en comitéemergencia.org.
0: Boca durant l'informatiu a nivell cultural perquè hem repassat els carrers guanyadors d'aquesta edició de les festes majors de Gràcia 2026, però ara ens queden la resta de qüestions que ocupen el dia en aquesta plana cultural i ens les repassa, com és habitual, l'Eudald Sanz. Eudald, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I continuem precisament amb cultura popular amb un apunt de Castells, com vam acabar ahir.
3: Sí, perquè les quatre colles de Tarragona han assolit gairebé tots els objectius en una diada de Sant Magí molt calorosa.
0: A veure, jo em perdo una mica amb folre i manilles i totes aquestes tecnicismes que té el món dels castellers, però quines han estat les principals formacions construïdes? Explica'ns.
3: La Jove de Tarragona ha descarregat dos castells de gamma extra, el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre. Els xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8, la colla de Sant Pere i Sant Pau ha fet un 5 de 8 i els xiquets del Serralló han optat per la clàssica de 8 amb el 4. Per tant, èxit a totes les colles.
0: Molt bé, i ara, moment de la literatura.
3: Exacte, perquè la llibreria Casa Rutxer ha obert portes a Peramola, a l'Alt Urgell, en un antic local de Caviures, que es diu Casa Rutxer també, inaugurat el 1870 i que va tancar fa gairebé 30 anys. El projecte l'impulsa l'escriptor peramolí Ramon Besora i l'editorial Edicions Salòria. Deixem que Besora ens expliqui el projecte.
4: El donar a conèixer el patrimoni històric, cultural, podríem dir, del nostre país, és un... Vull dir, hauria de ser, doncs, evidentment, el deure de tots, no?, i també de l'Església.
3: De fet, Joan, és molt curiós perquè, clar, és una botiga de queviures rural, amb pots, podríem dir, metàl·lics, no? I és molt curiós perquè la llibreria no perd l'essència de la botiga i està decorada amb objectes de l'època que han anat donant als veïns doncs, antics que tenien a casa.
0: O sigui, una llibreria, però que manté l'essència del que era abans, no?, sí, amb tots aquests objectes. Escolta, ens ho ha explicat una mica ja el Ramon Besora, però parla una mica més de l'objectiu d'aquest projecte.
3: Doncs es volen centrar en promoure la poesia i donar cabuda a autors del Pirineu. Bàsicament volen crear un punt on fer taules rodones i convidar autors.
0: Molt bé, i de la literatura i aquest projecte que ens explicava l'Eudald, passem a l'arquitectura.
3: Sí, també en un entorn rural, a l'església romànica de Siurana, a Cornudella de Montsant, al Priorat, doncs hem de dir que ha reobert aquest estiu al públic. Des de l'arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites en aquest temple, que data del segle XII i XIII. El mossèn de l'església de Siurana, Josep Maria Gavaldà, doncs explica la importància que per ell té obrir el patrimoni a tothom.
4: El donar a conèixer el patrimoni històric, cultural, podríem dir, del nostre país, és un... Vull dir, hauria de ser, doncs, evidentment, el deure de tots, no?, i també de l'església.
0: I ara, moment que soni la música, obrim plana musical, i de quina manera ho fem?
3: Fem balanç.
0: Concretament, el del Festival de Cap Roig, que ha baixat el taló aquesta passada nit, i ho va fer havent aplegat més de 46.000 espectadors entre juliol i agost, que es diu ràpid.
3: Sí, i amb una ocupació de més del 85%. El director del festival, Juli Guiu, assegura que aquesta 26a edició ha estat una de les millors de la història.
5: Ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes, nou sold outs...
0: És un balanç més positiu d'aquest estiu. Jo crec que n'has portat molts, Eudald, durant aquestes setmanes i tots eren positius, tots eren d'ocupacions molt altes, que ens explica les ganes que té la gent de viure de la música en directe i de la resta d'espectacles culturals en directe, també.
3: Totalment, perquè Catalunya és terra de festivals. És que a les comarques gironines crec que n'hi ha més sobre una quinzena. No vull ficar la xifra concreta.
0: I tots amb èxit, i per tant repeteixen, i que hi ha una oferta cultural molt variada, que això és una notícia fenomenal. I com va tancar ahir l'edició, aquest festival de Cap Roig, que ha tancat amb tan bones xifres?
3: Doncs amb un concert de Miguel Ríos, que va comptar amb un convidat molt especial,

0: Especial, que és Manolo García. L'Andalús i el Català han cantat plegats Insurrección, que és el tema que sona, i, bueno, sens dubte, un dels moments més especials de la nit va ser un bon inici amb la cançó Bienvenidos. Això és totalment...
1: Que no és aquesta, la cançó Bienvenidos de Miguel Ríos. Hem canviat de qüestió. Ara parlem del lead de la Schubertíada, que ahir ja explicàvem alguna cosa.
0: El baríton Johannes Martin Kranzl i el pianista Hilko Dumo actuen aquesta nit a 8:45 a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
1: I quins temes ens porten?
0: Doncs porten obres, evidentment, de Franz Schubert, de Frank Martin i de Mahler. És un recital íntim, basat en l'amor i en la condició humana. Per tant, un canvi de registre bastant fort.
1: Molt bé, déu-n'hi-do, avui com has vingut de carregat, Eudald. Hem parlat de castells, de literatura, d'arquitectura i també de música de tota mena, de Miguel Ríos passant pel lit de la Schubertíada. Eudald, demà és dijous, ja anem encaminant aquest final de setmana, a veure amb què ens sorprens.
0: A veure què hi ha. Adéu.
2: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272. Medisure.
1: I moment d'agafar la màquina del temps. No sabem cap on ens portarà avui, però per això tenim aquí a l'estudi el Diego Fernández perquè ens ho expliqui. Diego, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Joan.
1: Avui dimecres, per tant, toca conèixer un nou personatge.
4: Efectivament, avui és dimecres i, per tant, toca el que tu dius, conèixer un nou personatge. Tornem a pujar la màquina del temps per conèixer un metge que va salvar milions de vides amb un gest tan senzill que avui dia ens sembla increïble no fer. És una acció que fem abans de menjar, de cuinar o de curar-nos una ferida. I suposo que sí, però jo t'ho he de preguntar. Saps de quina acció estic parlant?
1: Entenc que és rentar-nos les mans, que es fa amb aquestes accions i moltes altres, i que s'ha de fer. Vull dir, com tothom ho fes, jo crec que la gran majoria sí, però s'ha de fer per la seguretat teva i la dels altres, en el cas que cuinis.
4: Sí, aquest metge va donar la importància que té avui dia a rentar-se les mans, així que, si et sembla, pugem a la màquina del temps i veiem com va passar.
1: Vinga, pitgem els botons necessaris, tot ja llest, i som-hi, viatgem. On ens porta la màquina avui?
4: Doncs la màquina ens porta a Viena en els anys propers al 1840, però abans de parlar del nostre protagonista t'has d'imaginar com eren els hospitals d'aquella època. Avui dia un hospital és un lloc impolut i escèptic, però a principis del segle XIX eren molt diferents. Els hospitals no comptaven amb mesures higièniques i l'orina, el vòmit i altres fluids corporals quedaven moltes vegades sense netejar. De fet, el personal caminava amb mocadors al nas per evitar la mala olor. I aquí és on comença el problema d'avui, que és la higiene. Els metges no es rentaven gairebé mai les mans ni tampoc rentaven els instruments quirúrgics, una cosa que ara seria impensable.
1: Sí, és una via d'entrada de virus i de més malalties, per tant, que en un hospital no es faci, diguéssim, és contraproduent, seguríssim. Sens dubte, jo no m'operaria en un lloc així, clar.
4: No, ni jo, però si t'explico com eren les sales d'operació, se't treuen les poques ganes que podies tenir. Al mig de la sala hi havia una taula de fusta, evidentment sempre tacada de sang d'operacions passades,
1: evidentment.
4: I el terra estava cobert de serradura per absorbir la sang. Fins i tot hi havia una figura que estava pagada i que cobrava més que els metges, que era el caçador d'insectes que s'encarregava de treure els polls dels matalassos als hospitals.
1: Cobrava més que els metges, eh?
4: Sí, efectivament.
1: Mare de Déu. Era més perillós anar a l'hospital que quedar-se a casa, gairebé.
4: Totalment. De fet, les taxes de mortalitat quan s'atenia els malalts als hospitals eren entre 3 i 5 vegades més altes que a les cases. Per això, la gent les anomenava les cases de la mort. Però és en aquest context que neix el nostre protagonista, que és l'Ignaz Semmelweis. Va néixer l'1 de juliol del 1818 a Budapest i va estudiar medicina a Viena. I per acabar treballant d'obstetre a l'Hospital General de Viena, precisament.
1: I com se n'adona el bo d'en Semmelweis que la pobra, per no dir nul·la, higiene dels hospitals podria ser efectivament un problema?
4: Doncs no se'n va donar des del principi. En arribar a l'Hospital de Viena va veure que la febre puerperal o febre postpart, una infecció greu que afectava les dones i els fills,

0: després de parir amb febres altes i dolors terribles, s'emportava la vida de moltíssimes dones. En alguns hospitals era fins al 30%. Però el Semmelweis va notar una diferència entre dues sales de maternitat que eren idèntiques i això va fer-li observar més enllà. La primera clínica era atesa per estudiants de medicina, homes, i la segona per llevadores. I el cas és que la sala d'estudiants tenia una mortalitat 3 vegades més alta.
1: Ja m'ho ensumo, però aquesta diferència tan elevada, a què s'atribuïa?
0: Doncs no sabíem ben bé a què atribuir-ho, però va trobar la causa real per accident l'any 1847. Un científic i metge amic seu va morir després de tallar-se accidentalment el dit amb un ganivet de dissecció durant una autòpsia. I en veure els símptomes del seu amic, el Semmelweis se'n va adonar que eren exactament els mateixos que les dones amb febre puerperal.
1: Ep, i aquí ja tenim el nexe d'unió.
0: Exacte, els estudiants de medicina anaven directament de la sala de dissecció de cadàvers a atendre els parts sense rentar-se les mans. Com que no utilitzaven guants ni protecció, era habitual que portessin trossos de carn o teixits a la roba i a les mans, i les llevadores de l'altra sala, en canvi, no realitzaven autòpsies i no tenien doncs, aquests fluids. El Semmelweis va comprendre que transportaven el que va anomenar partícules cadavèriques invisibles dels morts a les mares.
1: Tota la lògica del món, realment, el que passa és que, com deies, potser en aquella època no els deien germans perquè no ho veien, no? I eren partícules cadavèriques invisibles.
0: Sí, sí, i hem de recordar que en aquell moment no es coneixia, doncs això, el que tu dius, l'existència dels germans ni dels bacteris. Es pensava que les malalties venien dels miasmes, uns núvols de vapor verinós. I bé, el Semmelweis va instal·lar un cubell amb una solució de calç clorada i va col·locar un cartell amb una frase. Rentis les mans. Tothom que venia de la sala de dissecció s'havia de desinfectar les mans abans de tocar el pacient. I saps què va passar?
1: Home, pel que dius, si rentaven les mans, la mortalitat havia de baixar, com passa ara.
0: Doncs, evidentment, va caure en picat. La taxa de mortalitat en la sala dels estudiants va passar de més del 18% a l'abril del 1847 a poc més del 2% al maig del mateix any, i en alguns moments va baixar fins a l'1%.
1: Un petit gest, però que canvia vides.
0: Sí.
1: A veure si aquesta és una història d'algú que se'l recorda com es mereix, com un heroi,
0: doncs,
1: o no.
0: Doncs, com acostuma a passar a les històries que t'explico, en realitat va passar tot el contrari. La comunitat científica es va resistir frontalment a acceptar la seva teoria, perquè, per una banda, el Semmelweis no podia explicar científicament per què funcionava el desinfectant, ja que la teoria dels gèrmens encara no existia, però sobretot va ser per un tema d'orgull professional. Molts metges es van sentir ofesos perquè la teoria implicava que ells mateixos havien estat provocant la mort de les seves pacients.
1: Encara que no sabessin per què, si donava resultats ho haurien d'haver aplicat, això està clar. Van posar el seu orgull per damunt de la ciència i la salut.
0: Exacte, van titllar el Semmelweis de boig, no li van renovar el contracte a Viena i va haver de tornar a Hongria. El 1861 va publicar un llibre explicant la seva teoria, però no va tenir cap èxit i es va acabar aïllant professionalment mentre la seva salut mental es deteriorava molt ràpidament. Va caure en una depressió profunda, es va tornar alcohòlic i va començar a donar signes de demència precoç. I el 1865 un col·lega el va enganyar dient-li que anaven a visitar un nou institut mèdic i el va portar a un hospital psiquiàtric a Viena. Quan el Semmelweis se'n va adonar, va intentar fugir i els guàrdies el van apallissar salvatjament, li van posar una camisa de força i el van tancar en una cel·la sense llum.
1: Mare de Déu, ja veig perquè en aquella època tanta gent li feien por, els metges i els psiquiàtrics. I ara pregunto, acabaria sortint d'allà el Semmelweis? Resolem aquesta història, va.
0: Doncs aquesta setmana deu ser la de les ironies, perquè aquesta història també acaba amb una ironia tràgica. Va morir dues setmanes després d'aquest ingrés, el 13 d'agost del 1865, a causa d'una sèpsia provocada per una infecció a una ferida. Tenia només 47 anys i va morir de la mateixa malaltia contra la qual havia lluitat tota la vida.
1: Interessantíssim, Diego, però porta alguna feliç algun dia, perquè totes tenen un final dramàtic, però com sempre dic en aquests casos, al final la millor notícia és que van deixar una herència espectacular, en aquest cas, com deia, un gest petitíssim, molt interioritzat per tots a la nostra vida i que ha salvat milions de vides, eh?
0: Doncs sí, i posteriorment, amb els treballs sobre gèrmens de Louis Pasteur, Joseph Lister i Robert Koch, la història li va donar la raó. Avui dia, el Semmelweis és reconegut com el salvador de les mares i rentar-se les mans s'ha tornat en un dels pilars fonamentals de la medicina moderna.
1: Bona feina, Diego, gràcies. Fins demà.
0: Gràcies, fins demà.
2: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido.

0: Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
1: Vinga, vinga, vinga, moment de viatjar per arreu. Ahir va ser el torn d'Espanya, a Guadalest, ho recordem, i avui, dimecres, entenc que toca algun lloc d'Europa. Ens ho confirma la nostra companya, la Irene Martín. Irene, com estàs?
2: Molt bé, Joan.
1: On anem avui? Europa, es confirmen les meves sospites?
2: Sí, avui anem a Croàcia, a una ciutat envoltada per enormes muralles a la costa del mar Adriàtic i plena d'històries de reis mariners i comerciants. Et fas una idea d'on podem anar avui, Joan?
1: Dubrovnik.
2: Molt bé.
1: Sí. Aleatori, totalment, de qualsevol ciutat croata.
2: Doncs Dubrovnik es troba al sud de Croàcia, a la costa del mar Adriàtic. La ciutat també és coneguda com la Perla de l'Adriàtic, un sobrenom que li van donar per la seva bellesa i per la importància que va tenir en el passat, ja que era una de les ciutats comercials més riques de tota la Mediterrània, on els seus vaixells navegaven per molts països portant mercaderies i establint relacions comercials.
1: I avui, el 2026, què hi trobem?
2: Doncs un centre històric declarat Patrimoni de la Humanitat, carrers empedrats, palaus, esglésies i places. Joan, et faig una pregunta. Saps quina és una de les coses més sorprenents de Dubrovnik?
1: No, explica'm.
2: Doncs mira, que les seves muralles envolten gairebé tota la ciutat antiga i es poden recórrer a peu mentre veus els carrers, les teulades vermelles, les places i també el mar Adriàtic. Les van construir tan fortes per protegir les ciutats, ja que durant l'edat mitjana moltes ciutats costaneres patien atacs de pirates o d'exèrcits enemics. I clar, Dubrovnik necessitava defensar les seves riqueses i la seva població. A més, en alguns punts les muralles arriben a més de 20 metres d'alçada i ofereixen algunes de les millors vistes de Dubrovnik.
1: Tenim el context, tenim la història. Ara explica'ns llocs que no ens podem perdre si anem a Dubrovnik.
2: Doncs mira, el primer és passejar per l'Stradun, al carrer principal de la ciutat antiga. És una gran avinguda de pedra blanca envoltada d'edificis històrics, botigues i cafeteries. També recomano visitar el Palau del Rector, que durant segles va ser la seu del govern de la ciutat. I un altre lloc imprescindible és la fortalesa de Lovrijenac, construïda sobre una enorme roca davant del mar, on des d'allà les vistes són espectaculars i es pot entendre molt bé com es defensava la ciutat.
1: I pel moment que més m'agrada, per l'hora de dinar i també sopar, què hi podem menjar a Dubrovnik? Sorprèn-me, no tinc idea.
2: Doncs mira, la gastronomia de Dubrovnik té una gran influència mediterrània. Això vol dir que el peix i el marisc són els grans protagonistes. Un dels plats més típics és el peix a la graella, cuinat de manera molt senzilla perquè es noti el sabor del producte fresc. També és molt popular el risotto negre, elaborat amb tinta de sípia que li dona el seu color negre. I per últim, un altre plat tradicional que recomano és la busara, una recepta de musclos o gambes cuinats amb all, vi blanc i julivert.
1: I jo sé que tu ets molt de dolços,
2: sí,
1: de les postres.
2: Sí.
1: Què tenim?
2: Doncs mira, molts visitants proven els dolços elaborats amb ametlles, figues i mel, productes molt tradicionals de la zona. Dubrovnik amaga algunes històries molt curioses, com per exemple que durant molts segles va ser una república independent coneguda com la República de Ragusa, on tenia les seves pròpies lleis, els seus governants i una gran flota comercial que navegava per tota la Mediterrània. També és sorprenent saber que la ciutat va patir un fort terratrèmol el 6 d'abril de 1667 que va destruir gran part dels edificis.
1: I si avui ens la recomanes per visitar-les, que es va reconstruir correctament.
2: Sí, exacte, ja que els habitants van treballar durant dècades per tornar a aixecar la ciutat. I l'última curiositat d'avui és que durant la Guerra dels Balcans, als anys 90, Dubrovnik va patir diversos bombardejos, però tot i això la ciutat va ser restaurada i avui torna a ser quasi abans que abans.
1: Molt bé, aquesta ha estat la ciutat d'avui, Dubrovnik. Ja has anat mai, tu, Irene?
2: No, però tinc moltes ganes d'anar.
1: És que Croàcia...
2: Sí.
1: Diuen que és cara, eh? Diuen,
2: sí,
1: que els preus, diguéssim, no acompanyen amb la bellesa de...
2: Però és molt bonic.
1: Dels paisatges, però diuen que és molt bonica aquesta,
2: sí,
1: ciutat i d'altres que té aquest país. Com dèiem, eh? Una ciutat, Dubrovnik, plena d'història, muralles i racons únics davant del mar Adriàtic. I demà, Irene, alguna pista perquè la gent pugui esbrinar-la abans d'hora?
2: Doncs mira, demà anem a Argentina, a una ciutat de la Patagònia, Argentina.
1: Mare de Déu, o sigui, demà agafem el
2: sí,
1: vol i facturem, eh? Molt bé. Irene, sí, gràcies. Demà descobrim quin lloc de la Patagònia s'amaga.
2: Gràcies.
1: Vinga,
2: a tu.
3: Estàs escoltant La brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
4: Arriba!

0: amb David Cervelló. Quan cau la tarda, la brúixola d'estiu. Onda Cero Catalunya.
1: Els diners, ai, els diners. Mouen el món, eh?

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, de història, del que sigui, doncs ens permet

Tratem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: Doncs sí, ja ha passat una setmana, perquè la gent, els nostres oients van adonant-se, no?, de que els dies passen quan dius, escolta, ja torna a ser la secció de sèries, ja torna a ser el Robert Calvo amb la... ja torna a ser... Doncs sí, ja torna a ser Dimacreus. Tornem a tenir tertúlia amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. Clar que sí,
1: home. Bravo.
0: És Dimacreus.
1: La família Bravo està aquí.
0: Efectivament, efectivament, perquè ja és Dimacreus, ja ho podem celebrar així. Els dies passen, eh? Sembla...
1: Però sembla... marquem el calendari nosaltres.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
1: Tu escoltes Dimacreus, o sigui, els oients... Sí. Escolta'm, Dimacreus, estem a Dimacreus.
0: I estem a Dimacreus, a més, clar.
1: T'escolta la veu, el David Morales, a tu i a mi.
0: Sí, sí. Doncs,
1: ja estem. Està. Vull dir, no cal mirar el calendari.
0: No. Bueno, a veure, és com tot, vull dir, és com de dir, no, tinc el cotxe aquest m'avisa, no cal mirar els semàfors. No, en general estaria bé que miréssim el tot, no?
1: Jo el del semàfor ja és una cosa més de molta seguretat, eh?
0: Sí, sí, no, és importantíssim. Bueno, el tema del semàfor ja l'hem tractat molts cops. No em vull posar nerviós, perquè cada dia la cosa va pitjor. Per tant, doncs, en fi, corramos un...
1: El tema dels semàfors és, i a més els peatons, és horrible, eh?
0: Tothom.
1: Falten, ningú s'espera, perquè clar, donen tant...
0: Sí.
1: Que la gent es desespera.
0: Sí, sí. Bueno, llavors el que hauríem d'aprendre és esperar, no? Que per això estan... Ja. Per això clar. Estan... I estan pensats per evitar precisament el que qui se'l salta no entén, que és els accidents. Però bueno, en fi, no ens volem posar nerviosos. Anem amb coses agradables,
1: no,
0: Marta.
1: Jo he agafat més d'una persona del braç perquè anava amb el telèfon i no s'ha donat compte que estava dormint.
0: Imagina't, eh? O sigui, va salvant vides, la Marta.
1: No, que és així. Perdó, però és que està... Dic, és que... Perquè, clar, si li parles, tampoc t'escolta.
0: No, doncs perquè molts cops van amb el mòbil.
1: Ja sé que no és correcte, però és que si no...
0: Bueno, va circular
2: una... Allà pot sortir una maca, una bonita amistat, no?
0: Una bonita amistat. Tot empezó con un agarrón, eh? Sí, el que passa és que fins i tot va haver algun cas d'algú que va intentar agafar perquè no... Recordo un cas, perquè no caigués a una via, i després va haver una denúncia de pel mig perquè l'havia agafat i l'havia tocat. Vull dir que el món de vegades se'n va...
1: Ja sé que no és molt correcte i que em poden dir, pues ara et denuncio per acoso.
0: Per això et dic que, vull dir, és que és molt complicat. S'està complicant molt viure. Per tant, és... Sí. No, anem amb coses més agradables. Parlem dels sí. Jocs Olímpics. Fa dies que estem parlant.
2: Sí.
0: És molt agradable.
1: Ja s'han acabat.
0: Sí, per això et dic que també és una sensació d'aquestes de que tot ha passat molt, molt de pressa, no?
1: I han molt
0: estat
1: ràpid, sí.
0: Molt ràpid, eh? Sí. Han estat uns Jocs Olímpics d'hivern, que en principi doncs, no ens criden mai molt l'atenció, perquè no som una potència, però bueno, hem aconseguit medalles, cosa que és molt de celebrar, a veure si això fomenta doncs, que la gent vulgui participar més. Hem tingut la polèmica que ja vam comentar, doncs, de les gomes, dels preservatius que se'ls hi van acabar. No tenim la xifra final de preservatius, no tenim aquesta dada.
1: Suposo que faran
2: un marcador.
1: Memoràndum sí. Amb el resum de tot,
0: amb el
1: no?
0: Bueno, dins del resum ha d'estar, però com dèiem amb el David ara, un marcador final, o sigui, com a la marató de TV3, saps què vull dir? Que al final diguessin, doncs, que sortissin, els presentadors, tots els... A la gala final, o sigui, la cerimònia de clausura, que sortís tothom, i ara sí. Estem a punt, el moment que havíeu esperat, i que surt un marcador.

0: I
1: clar, també, clar, és que haurien de fer una altra cosa, que haurien de fer també el medaller.
0: Sí,
1: la medalla d'or, plata i bronze.
0: Sí, senyor. Sí,
1: clar,
0: senyor.
1: Que més n'han utilitzat.
0: Clar, perquè és important la dada global, però també seria qui han sigut els més importants. I aquí jo us vull presentar un candidat.
1: Ai.
0: El candidat que possiblement, almenys té la fama de que podria haver-se endut tot aquest premi, és un participant de bobsleigh, d'això que es tiren com si fos, saps? Com si fos una espècie de... Bueno, es fiquessin en un trineu, però dins d'unes tuberies, eh? Sí, seria com... El David li aniria bé...
2: Tan perillós?
0: Molt perillós, molt perillós. Allò de sacsejar, jo és una muntanya russa a la bèstia, eh? Sí. El David li aniria bé perquè té aquells problemes amb unes tuberies que no li acaben de drenar.
1: Però l'altre dia ho vaig resoldre, eh?
0: Ah,
1: bueno. Vaig agafar un químic...
0: Mira,
1: veus? Que corria per casa i vaig dir... Mira, o ho arreglo o rebento les tuberies.
0: Val. Quan dius un químic, és una persona que es dedica a la química o no, a un producte, eren,
1: eren uns cristalls de no sé què.
0: Què em dius?
1: Sí, però
0: de l'Himalaya?
1: A més, fa anys que corria per casa una bossa que, de fet, la vam comprar en un supermercat francès.
0: Què em dius?
1: I no sé ni per què ho vam comprar, la veritat.
0: I
1: corria
0: història.
1: Per casa, era una bossa, allò de cristalls de soda, una cosa així.
0: Cristalls de soda, és preciós. Sí. Té nom de pel·lícula, eh? Cristalls de soda.
1: Sí, teòricament havies de posar una cullereta.
0: Val, tu vas tirar tot el que ha quedat. Lo diste todo, eh?
1: Vaig tirar el 50%. Vaig afegir-hi una ampolla sencera de vinagre.
0: Ostres,
1: clar. I allò va començar a fer xup, xup, xup. Perquè jo vaig mirar una mica a ChatGPT i vaig dir, escolta, i això com s'utilitza? Em va dir una culleradeta i una mica de vinagre i aigua bullint.
0: Tu vas substituir-lo una mica per un moltíssim, no?
1: Per mig paquet. Era un paquet de mig quilo i vaig posar mig paquet, però literalment, mig paquet. I vaig tirar un litre de vinagre, allò va començar a fer xup, xup, xup. Llavors vaig tirar una olla sencera de 8 litres d'aigua, bullint.
0: Ostres!
2: Uau!
1: I al principi allò no es va quedar allà estancat.
0: Val,
2: estava amb mascareta, suposo, no?
1: No, vaig obrir les finestres.
2: Ah, què dius ara? Perquè, clar, tot l'ebullició aquesta...
0: T'ho imagina't,
1: bueno, Jo vaig tirar i em vaig apartar.
0: Viu al límit, eh? Al David li agrada anar això. No l'intenten en casa, eh?
1: No, sí, exacte. Soc una mica com els, allò de l'hormiguero.
0: Sí, sí.
1: Doncs, igual. I allò al principi es va quedar i es van quedar les piques completament plenes de l'aigua bullint.
0: Imagina't.
1: I de sobte allò va fer... I va desaparèixer tot.
0: Uau.
1: Així que, no sé.
2: M'has de donar el nom del,
0: sí,
2: del producte aquest.
0: El mètode David Morales con cristales xup-xup.
1: Sí, cristales de... Era algo així com cristales de soda.
0: Mare meva. Sí, és clar,
1: és que com que era francès... No,
0: clar, vés a saber, eh? Igual que posava, eh? Le cristal de le sodi, eh? I engullir tota la tuberia. Doncs escolta, ideal per la tuberí, hem d'investigar més, David. Ara sabem que funciona, doncs escolta, potser podem donar... Això ho has de penjar a les xarxes, eh?
1: Sí.
0: Has de penjar el mètode David Morales per a desatascar tuberies.
1: He de dir que després d'haver utilitzat mig paquet, per si de cas encara quedava alguna cosa, vaig fer una segona...
0: Ah, mira, vas fer net, eh?
1: Sí, vaig acabar de buidar el paquet.
0: Molt bé.
1: I vaig acabar de buidar una segona ampolla de vinagre.
0: Val.
1: I està sí, bé, després ja corria perfectament l'aigua.
0: Això ja va com mai. Doncs lliguem el buidar el paquet, amb això que estàvem dient, d'aquí hauria sigut el campió dels Jocs Olímpics d'hivern, en quant a, anem a dir, quantitat, en quant a èxit, perquè el que es va llançar per les tuberies de l'equip suís tenia un nom molt concret que, bueno, s'ha fet molt viral. Escoltem el moment en què els suïssos es llencen amb el seu, d'allò, tuberia avall, després de passar els cristalls aquests de soda, doncs es llencen, diu, ja han tirat los cristales, tírate tu. I ens quedarem amb el nom d'aquest atleta.
3: Vamos con Suiza. Importante este empuje, hay que entrar hasta dentro.
0: Entra hasta dentro,
3: ¿eh? Final de la chicane, además estaban empatados con el equipo británico.
4: Y se le ha ido un poquito de morro.
0: Del morro, ¿eh? Morrote.
3: 5-6, una velocidad punta. No está mal, esto le va a ayudar y efectivamente levanta otra vez el crono. Vamos a la meta con Suiza, con Cedric Follador y sus compañeros, que se va a colocar primero provisional.
4: Grande Follador, grande.
0: Grande Follador.
1: Perdón.
0: Grande Follador, Cedric Follador. Així es diu, sí.

0: De fet, això ha fet que doncs a les xarxes, si tu poses el gran follador o el follador suizo, doncs per primer cop el buscador no et proposa coses eròtico-festives, sinó et parla d'esports. Llavors, clar, home, clar, el gran follador és l'atleta, en aquest cas, el, no, us dic, no sé com es diu, el bobsleta, el, bueno, com es digui, doncs, Cedric Follador. Clar, alguns deien, no se pronuncia follador, se pronuncia follador. Bueno, és igual. Escrit posava follador amb doble L, m'entens? A partir d'aquí, doncs clar, tu imagina tot l'estadi, allò, la cerimònia de clausura, no? And the winner i el guanyador del trofeu a qui ha fet servir més els temes, Cedric Follador, tots follador, perdó, però vull dir que és que és així, vull dir, és que es diu així aquest home, no es pot dir d'una altra manera. Clar. Follador, amb cartells, no? Follador, bueno, ja m'enteneu. Estoy aquí, no? Clar, home, m'ha generat joc, vull dir, és d'aquelles coses que sempre s'havia fet amb els cognoms d'alguns atletes, però sempre li busques, no?, algunes que faci certa gràcia, no? Bueno, per exemple, hi havia un marxador que es diu, bueno, que es diu encara Chocho, i clar, sempre fa gràcia, no?, veure que té en el dorsal que posa Chocho, no? Bueno, doncs són aquestes coses que dius, a veure, si es diu així, no ho poden, no es pot dir d'una altra manera, no?
1: Hi ha el cognom Polla, també.
0: Sí, però sí. Per això, que vull dir que, clar, quan ho poses en el dorsal i poses escrit, doncs clar, clar, vull dir, veus el pobre marxador que està suant, dius, està sudando el... Ja m'entendeu? Sí. Doncs, clar, és que és així, no? O sudando la...
2: Polla, jo coneixo un senyor, una persona, un profe, que sí? Es diu Condom, del primer cognom, Condom, però ell es posa sempre una C i posa sempre el segon cognom, el Bosch.
0: Veus, home?
2: Perquè, clar, els alumnes és la xirigota, clar.
0: Sí, sí, sí. No, és...
2: Condom.
0: Sí, sí, sí.
2: No, automàticament, no?
0: I en aquest cas, que los árboles no te dejan bé al bosc. Però, clar, vulguis o no, per això ja has de saber, has de veure el llistat, perquè, clar, quan tu portes el teu cognom en el dorsal, clar, totes les fotografies del campionat vas associat a això, no? Clar, vull dir que en aquest cas, doncs, és inevitable, doncs, que això es faci viral en aquest aspecte. Bueno, anem a comentar un dels temes de la setmana, evidentíssimament. No pot ser d'una altra manera que els Therians, tot això que doncs ha fet que ara el jovent doncs se senti animal. Perquè hi ha gent que està pensant que això és disfressar-se d'animal. No, disfressar-se d'animal, això es fa habitualment en mil i una situacions i això ha passat sempre. No, en aquest cas és que se sentin animals, no? I evidentment aquí, com tot, això ho eren poques persones, jo crec, que les que d'això, però tothom s'apunta a una festa, em sembla a mi, no? I llavors, clar, s'ha magnificat. Jo crec que hi ha molta gent que ens està prenent el pèl directament i el que vol directament és sortir a la televisió i que en parlem i que les hagan casito una mica, eh?
2: Clar.
0: I crec que aquí hi ha un debat interessant, perquè al final cadascú, doncs, escolta, que senti, cregui fins a cert punt el que vulgui, fins a cert punt, que tampoc no s'hi val tot. Però jo crec que aquí el debat està en fins a quin punt, parlant molt d'aquestes coses, no ho estem magnificant. És a dir, no estem fent un efecte crida. I això em sembla que és un debat interessant, perquè, primer, hi ha coses que des d'un punt de vista de psicologia els psicòlegs et dirien, no, això és una patologia. I el que ningú pot fer és fer una moda d'una patologia. És a dir, ho exagero, no dic aquest cas, perquè jo no sóc professional de la psicologia, però hi ha coses, no? Algú que tingui tendències, jo què sé, doncs m'ho invento, a matar gent, doncs un psicòleg, un psiquiatre et diria, no, això és una patologia, això s'ha de medicar o això s'ha de tractar. No es pot permetre, no? És que jo em sento així. No, miri, hi ha unes normes. Vull dir, vostè no es pot sentir així. No pot tenir aquestes, no? Doncs jo no dic que sigui aquest el cas. Jo parlo d'un cas exagerat perquè no hi hagi dubte possible.

0: possible, no? Hi ha un punt en el que passem el que és jo sóc, jo em sento, jo vull ser d'aquesta manera, i la irracionalitat o la patologia. Llavors, quan una cosa és patològica, que és malaltissa i que pot portar conseqüències o problemes, el que no podem fer, o si ho tractem en els mitjans, és fer-ho de manera rigorosa. No pel hi-hi-ha-ha purament, perquè que nosaltres ho fem perquè fem hi-hi-ha-ha de tot, perquè ens agrada, ens considerem d'entreteniment. Jo parlo dels programes que són informatius, dels programes que són més seriosos, que llavors li estem fent un efecte crida. No sé, Marta, David, com ho veieu? Marta, per exemple, la primer.
1: Sí, clar, estic d'acord amb tu. Estan fent una... Perquè la gent això ho fa per què? Per cridar l'atenció, com tu has dit, no? I estan fent un efecte crida que la gent moltes vegades és una, allò de... Per què estàs aquí? Bueno, perquè jo em sento... Però després vindrà una altra moda o una altra persona li donarà per dir que s'ha de sentir no sé què i canviarà. O sigui, és algú que no està interioritzat ni és algú que realment senti d'una manera ferma i que diguis jo estic convençut que em sento tal. Potser alguna persona sí. Però tots els que surten, que han sortit als mitjans de comunicació, crec que no.
0: Estic d'acord.
1: Eh? És com si tu dius, avui m'aixeco i em sento porta.
0: Exactament, exactament.
1: Eh?
0: Exactament.
2: Sí. Al final...
0: Digues, David, digues.
2: Hem de veure una mica quin és el públic que té això, que és gent molt jove i que amb això que intenten cridar l'atenció o sentir-se dintre d'un grup.
0: Estic d'acord.
2: I això ho hem vist en l'adolescència, al final. Quan nosaltres érem més joves era d'una altra manera, però existien també els grups. I,
0: estic d'acord.
2: Bueno, era...
1: I també passar-s'ho bé, no?
2: Clar, llavors eren els heavies, sí. Eren els maquineros, eren sí. Els, i el que intentaven era sentir-se identificats amb un altre grup de persones amb els quals doncs, poder tenir afinitats.
0: Estic d'acord.
2: Això és una mica...
1: També... No?
2: Exacte. I sempre hi ha hagut qui ha volgut cridar l'atenció.
0: Això part, sí.
2: I, bueno, hi havia una mica... Això ho veus i és una cosa que s'utilitza molt com a recurs a les pel·lícules americanes dels populars, no? De l'institut.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Doncs
0: sí.
2: Això ve a ser una miqueta el mateix. El que passa és que, com que hem arribat a un punt en què, a causa de les xarxes socials, tot està tan espectacular i cada vegada s'ha d'anar un pas més enllà per poder cridar l'atenció, doncs s'inventen aquest tipus de coses per cridar l'atenció i, de vegades, per sentir-se identificats amb altres, potser perquè és aquella persona que no té res a destacar i necessita doncs, trobar el seu què. Doncs, jo crec que és el que ha passat sempre, el que passa és que ara doncs, les xarxes socials el que fan és amplificar-ho tot i crear bueno, bajanades, perquè com que sí, es fan els reptes virals i s'ha de ser el més burro per poder destacar, doncs, ens trobem amb aquestes coses.
0: Aquí hi ha molts temes, perquè ara que dius que ho associes amb això, amb els reptes virals, just ha coincidit amb el temps de que han ingressat a molta gent perquè havia consumit paracetamols fins al límit, no? És a dir, que aquí hi ha un punt de dir, no, són nens, els has de deixar... Bueno, però si són nens no poden fer servir xarxes socials, perquè si no precisament pot passar això, no? Que és, que és un dels debats que estem tenint aquests dies. Però per una altra banda, o sigui, no tot s'hi val. No tot s'hi val. I hem de posar límits, perquè si no, actualment sí que tot s'hi val perquè no hi ha límits, perquè no es persegueix aquest tipus de coses. Tot el que suposi, i parlo també dels streamers, tot i que suposi un risc pels espectadors, hauria d'estar perseguit i penat, perquè és imputable a qui hagi fomentat o compartit conductes perilloses, se l'ha de penar. Perquè això ha contribuït a que algú pugui haver pres mal, no? Igual com les escenes d'acció, ficava allò de hecho por especialistas, no lo intenten en sus casas. Era per evitar precisament que algú els pogués demandar per allò, perquè és que jo he vist que amb aquest producte o amb aquest cotxe podies fer no sé quina baixada saltant. No, escolti, això no ho pot fer. Estem ficant l'espectacular que és aquest cotxe, però vostè no pot fer això, no? Doncs una mica, aquí estem fent el contrari, aquí estem motivant a que la gent faci autèntiques barbaritats.

0: veritats, no? Això per una banda, i però sempre hi hauria algú que podria dir, bueno, però no fan mal a ningú disfressant-se així. Ojo que estem al límit, perquè jo he vist vídeos, de un vídeo era Terians mexicanos, ja empiezan a... Mexicanos, perquè és el que havia vist en el vídeo, perquè si ho veieu en algun lloc, ja empiezan a consumir comida de perro, perquè se sienten perro. Ojo, cuidado.
1: I alguns viuen a unes gàbies, també, eh?
0: Bueno, mira, si volen viure en gàbies, també hi ha gent adulta que li agraden coses de mazmorres i coses d'aquestes. Però, ja... però el que et vull dir és que alimentar-se ja amb els premis aquests de... Eh? Que haz esto y te tiro un premio com els gossos, com els animals. Sí. Cuidado, eh? Cuidado, ja. Perquè no. Se'ns està anant moltíssim, eh?
2: O no només això. Jo he vist vídeos en què van als parcs on hi ha gossos a interactuar amb altres gossos. Evidentment, el llenguatge d'un gos no és el d'una persona. I per molt que intentis imitar i ensumar i bordar, el llenguatge corporal que té un gos a la vida i en les seves interaccions entre ells no el pots arribar a imitar, perquè no tens la ment d'un gos. Per tant, el dia que un gos es giri i els mossegui, el problema el tindrà el propietari del gos.
0: No només que els mossegui, que faci també altres coses. És que estem jugant ja amb foc. O sigui, la societat ja està jugant amb foc d'una manera molt, molt, molt animal, i mai millor dit. I precisament per plantejar la hipòtesi de que aquí hi ha una intenció de que me hagan casito i de coses que són absurdes, jo ho elevo al següent nivell, que seria el següent. Estirant el fil de... Crec que ha sigut el David que diu que no es disfressen de... O sigui, no se sent... O la Marta, que no se sent en una porta. Jo us plantejo la següent hipòtesi. Clar, te sents animal perquè és molt divertit ser animal, no? Des del teu punt de vista. Però us heu fixat que no ha sortit la moda? Dius, és que jo m'identifico amb una rumba i em poso a netejar el pis? És a dir... perquè si algú s'autoidentifiqués com una aspiradora i anés traient la pols dels edificis, jo diria, ole tu, saps? Perquè, mira, estàs contribuint a la societat, però ningú s'autoidentifica amb coses que es comporten una feina o una responsabilitat o una cosa pel benefici dels altres. No. Si tu te sents un animal, tu pots fer el que vulguis, però no contribueixes en res. Mira, si algú em digués, mira, jo és que me siento perro guardián, i de cop i volta vigilaré els parcs, no?, de que no hi hagi malhechores. Ole tu, perquè estàs contribuint a la societat. Però, si no, té molt a veure amb l'egocentrisme, en sentir-te important i en fer coses que...
1: Cridar l'atenció perquè la gent se n'adoni que estàs allà.
0: Evidentment. Ningú s'autopercep... És que, mira, jo sempre hagués volgut ser bomber... I no he pogut, però m'autopercep com a bomber o com a policia. Fabulós. Anem a fer servir aquests desitjos de la gent pel bé comú. Però aquí no hi ha bé comú. Aquí només hi ha el potenciament. Perquè si realment, i aquí és on vaig, i permeteu-me una mica de crítica social, però simplement des del punt de vista d'observador, o de monologuista, digueu-li com vulgueu. Però és el dir, escolta, fixeu-vos, si tu realment et sents un animal, poso molts, molts interrogants, però si realment fos així, caldria que la demés gent ho sapigués? O és que ho fem públic perquè així surto als mitjans i surto a les xarxes? Pensem-ho, això. Necessitaries una màscara? Necessitaries posar-te una màscara i fer una quedada perquè vinguin els mitjans de comunicació? Sincerament, ho dubto. Perquè quan la gent de veritat se sent una cosa... és aquella cosa. I no necessita anar ficant-se màscares i històries. No ho sé. Plantejo el dubte, que segur que com tot hi ha casos, però parlo de l'exageració simplement perquè fem aquestes reflexions. Ja està. Quan algú se sent d'una determinada manera, és d'aquella determinada manera. No s'ha d'engatussar de mil i una històries. Ets
1: i ja està. No ha de demostrar-ho.
0: No ha de mostrar-ho, exactament.
1: Mostrar-ho.
0: Sí. Bueno, és... Com tot, ho podem deixar en anècdota. Ai, com sou... Quants cops he escoltat allò de... Ai, no d'allò, deixa els que són nens. Sí. I després aquests comportaments acostumen a anar pitjor de grans, Vull dir que a vegades l'excusa de... Ai, és que són nens... no invalida que l'educació... Educar vol dir

0: això, precisament. Educar no és, mira, heu d'estudiar això per l'examen. No, educar és dir el que està bé i el que no. Perquè si no, com a societat ens anem a la porra, què vols que et digui? No, Marta? És que educar, sí, nosaltres que som docents...
1: És que tu has d'ensenyar la gent a discernir entre una cosa i l'altra.
0: Efectivament.
1: Una altra cosa és que després, quan la persona va adquirint més experiència i més informació i més formació...
0: Efectivament.
1: Pugui tenir el criteri de dir, bueno, doncs ara, mira, jo em sento així, sí, si sí, vull
0: sí,
1: fer
0: sí.
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: per
0: sí.
1: propi criteri. No sí, per, sí. Perquè, bueno, sí... pertanya a un grup especial, com pot ser aquest, pues està molt bé, però què més? Tu estàs convençut de que t'agradaria sentir-te gos, tigre, elefant?
0: Mm.
1: No sé. Perquè, com deia abans el David, com parlen els gossos? Com parlen els elefants?
0: Efectivament. És que hi ha un punt...
1: Però no sabem fins a quin punt, perquè la mesura de la intel·ligència està molt bé, sí, ho hem vist per les accions, els anàlisis i les investigacions, però, clar, no parlen.
0: Mm-hmm. Aquí hi ha un punt, David, de qualsevol situació quedar-te només amb lo positiu, no? És a dir, és com dir, jo vull ser tenista perquè guanyar molts diners, no? I viatjar per tot el món. No, tu el que vols és guanyar. Perquè hi ha molts tenistes que no es guanyen la vida o que tal. Eh? És a dir, si tu vols ser una cosa, compres tot el pack, eh? No només la part positiva o el que crida l'atenció d'aquestes coses, no?
1: Sí.
0: Jo ho veig així, vull dir que, no sé, és que em sembla que... Ai, em sembla que hem perdut el David, per això no ens escoltava. Ah, bueno, doncs si aprofitem per fer una petita pausa i de seguida tornem. No, però tornem, Marta, tornem de seguida aquí amb Més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.

0: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
1: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
0: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato, con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontralmaltrato.com y cuéntanoslo.
1: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
0: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
2: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
3: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
4: A Begur hi trobem una de les imatges més icòniques del litoral català, la cala de l'Illa Roja.
5: El seu nom prové del gran illot de tonalitats rojancoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una autèntica icona de la Costa Brava.
4: Protegida per els penyals i oberta al mar, aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel paisatge espectacular que l'envolta. S'hi arriba a través del camí de ronda en un recorregut que ja val la pena per les vistes.
5: La combinació de roca, mar i vegetació mediterrània crea un escenari únic que convida a aturar-se i contemplar l'horitzó, un indret amb personalitat pròpia que deixa empremta a tots els qui la visiten.
3: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
6: Monaguillos.
3: Onda Cero Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David.

Última nit de ràdio i estàvem comentant abans una mica dels Therians, fent una mica teories i explicacions i anàlisi, no?, de la situació, també des d'un punt de vista crític.